0: ni ideas.
1: Pero por esto, por alguna alusión así.
2: No,
1: me creía que Paloma
0: o si,
1: iba
0: por ejemplo,
1: a decir...
0: hablas demasiado alto o te enfadas con facilidad o no sabes mantener una discusión porque siempre te enfadas.
1: Por eso está bien que alguien desde el cariño te advierta, porque a lo mejor tú no eres consciente de que hablas muy alto o que a lo mejor eres más egoísta de lo
0: o
1: que...
0: O poco tolerante y
1: por ejemplo,
0: que te crees mucho, ¿no? O sea, pero luego corregir eso es muy difícil, ¿eh? Hay que hacer un esfuerzo para corregir eso.
1: Hay que ser un poco humilde y aceptarlo primero, ¿no?
0: Porque bueno, venga, que nos vamos. Os dejamos con ese amanece, nos vamos. Y que disfrutéis, nos encontramos mañana en el Faro Criticar. A ver qué día nos sale, porque últimamente de farincronías andamos finos.
1: Crítico.
0: Venga, adiós, adiós.
3: Adiós.
4: Adiós. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
5: Dale, José. Venga, va.
6: Hola, nana. Camila, podría anar a dormir.
7: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Dimecres
8: a
7: la nit.
8: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
9: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A ser català.
10: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
11: És un animal.
10: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
11: Quin golarro que acaba de fer la niña mal.
10: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
11: Veus l'escaire? Allà te la col·loco.
8: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
12: Bon dia, com esteu? Què tal, Flaqui?
13: Bon dia, Sique Rodríguez. Quin goig que fa això, eh?
12: José Mari Vaquero, tot això és per tu, eh?
14: Al passar ara semblava una boda, saps? Que coneixes a la gent. Hola, hola, hola, hola, hola.
12: Grande Vaquero.
14: Bueno, estic en el meu poble. Aquí sí, faig una passada darrere, aplaudeixo tothom.
12: Aviam, si aplaudeix la gent. Avui el Què t'hi jugues des de l'hotel Melià Sitges per celebrar l'aniversari, com sempre dic, del primer petó que mai s'oblida, la Copa d'Europa que tenim aquí, el trofeu, 20 de maig de 1992, Wembley, quins records, i per celebrar també el naixement d'aquest fill, o net, perquè ja està en edat de tenir nets, de fet és avi José Mari Vaquero, ja mi tinc. Pròxima parada.
14: Ja tinc, net.
12: Ja ho sé, per aquí ronda.
14: Vindrà després.
12: No et preguntaré què fa més il·lusió, perquè segurament sense la Copa d'Europa el llibre no existiria, però què t'ha costat més? Guanyar aquesta Copa d'Europa o escriure el llibre?
14: No, sense Copa d'Europa potser també.
12: Ah, bueno, no sé.
14: Home, això és un llibre de vida, no és un llibre només de futbol. D'anècdotes, d'experiències i de tot el que ha fet que jo sigui d'una manera, a vegades dolenta potser, però com s'ha forjat una mica el meu caràcter, per dir-ho d'una manera, no?
12: Flaqui, què feies tu el 20 de maig del 92?
13: Doncs jo, veure la Copa Europa, la final de Wembley al costat dels meus pares, al sofà de casa, tenia 14 anyets, i evidentment vivint un moment inolvidable d'aquells que t'ha quedat per sempre. Tothom, tots els culers, recordem què fèiem, on estàvem i amb qui vam veure aquell moment.
12: D'aquí a una estona, amb gent del Dream Team, recordarem aquell màgic 20 de maig del 92. També amb els oients que han vingut avui a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, han portat moltes coses, fins i tot un gespa de Wembley d'aquell dia. Gespa de Wembley d'aquell dia.
15: Césped?
12: Sí,
15: han césped. Portat césped?
12: Sí, han portat césped.
15: Ja, a quants mil·límetres estava tallada? Estava tallada llarga, estava curta, estava com estava?
14: Estava curta, curta.
15: Estava curteta, sí, eh? Sí, com toca. Curta. Per això vam guanyar, pel césped.
14: No, vam guanyar perquè Koeman va fer gol.
15: Perquè era el tapet, eh?
13: I perquè tu li vas posar bé la pilota.
14: Les coses com són. No, mira... Lo més important va ser la meva passada. Va parar la pelota de puta mare.
15: Però no va ser ni pa'lante ni pa'trás.
14: Ni pa'lante ni pa'trás. Ahí mateix. I això, Ronald li vaig dir, escolta, ara miraré, perquè jo vaig mirar com anava la pilota i va ser cobrant, perquè hem cobrat prima. Aleshores, imagina't, fer la parada de la vida. Visualitzar el gol de la vida. A partir d'aquí, i cobrar. Collons.
13: Però Koeman t'ha agraït aquella passada? T'ha agraït alguna vegada? T'ha donat les gràcies per aquella passada que li vas fer?
14: I Ronald?
13: Sí.
14: No. I jo crec que Risto es va emprenyar perquè ell li hauria agradat ser ell. És a dir, per què no hem canviat això,
13: ara,
14: saps?
13: En el futbol modern, Risto seria la preassistència. Ara es parla de preassistència.
14: Això, els narradors, teniu molt vocabulari, per mi és nou. És a dir, el Flaqui, collons, tu. És a dir,
12: doncs t'aviso una cosa, el Flaqui, i estigueu atents els oients que heu vingut a l'hotel Melià Sitges, perquè recrearà el gol de Wembley i qui millor imiti el Flaqui s'emportarà una samarreta Meiva color taronja com la que portaven els jugadors el dia que van guanyar la primera Copa d'Europa de la història del club.
13: Doncs així ho farem. I, per cert, parlant de samarretes, comencem el programa en un racó d'aquest escenari de l'hotel Melià Sitges. Tenim la Copa Europa, tenim el llibre, tenim el José Mari i tenim una samarreta també espectacular aquí darrere. José Mari, una samarreta gegant del dia del teu comiat al Camp Nou.
14: No, després explicaré quan vegin o arribin tots els companys, però d'aquesta samarreta puc dir que quan el dia de la meva despedida em quedava bé. Ara em queda prim, és a dir, ara se m'ha fet prim, saps? És a dir, que ha canviat una mica, no la samarreta, sinó jo, entens?
12: És una samarreta 2x2, recorde l'últim partit de Vaquero amb el Barça, que podeu veure els oients que heu vingut aquí a Sitges, també els que esteu veient, a part d'escoltant el Què t'hi jugues a través del live, pels que ens seguiu des de la ràdio, doncs són 2x2 de samarreta capa, de l'època, signada per molta gent. És talla Jordi Martí.
15: Talla X. Quantes X abans de l'era?
14: Ara me queda pequeña, estrecha.
12: Ho dic talla Jordi Martí perquè la reunió, quan vam dir que era 2x2, va pensar, com les meves camises, vull dir, no, tampoc passa res.
14: Que
12: parlarem de la primera Copa d'Europa del Barça, parlarem de Mi pròxima parada, el llibre de José Mari Vaquero, en aquestes dues hores de ràdio, gràcies a tots els que heu vingut, gràcies a tots els que ens escolteu.
15: Exclusiva di Giovanni Romano! Cuidado, José Mari Vaquero, podiamo annunciare qui, estrena libre, Please Don't Go, l'ex giocatore del Barcellona, trae un libro che si chiama Mi prossima parada, esclusiva di Giovanni Romano, mondiale, esclusiva mondiale, Please Don't Go.
13: Vols dir que és una exclusiva, això?
15: És una exclusiva mondiale.
12: 12 i 10, que t'hi jugues a Ser Catalunya. Que t'hi jugues.

0: 34 anys han passat des de la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley. D'aquí a una estona amb gent del Dream Team, alguns molt puntuals ja estan per aquí, per la sala. Recordarem aquell moment i també al llarg d'aquestes dues hores parlarem de Mi pròxima parada. José Mari Vaquero signarà alguns llibres i farem algun concurs perquè els pugueu aconseguir. T'he de dir, José Mari, que donant una volta passejant per Sitges, entenc per què t'has quedat a viure aquí.
1: Bueno, la veritat és que fa molts anys ja, eh? Jo crec que sóc una de les persones que ha vingut de fora i porta més anys aquí. Aleshores, no, és un poble molt agradable, ens hem trobat molt bé, tant la meva família com jo, i a gust. A l'estiu hi ha una mica més de gent, però sobretot si dones un passeig per la playa Sant Sebastià, et daràs compte per què vaig venir a viure aquí.
0: Volem donar les gràcies a l'alcaldessa de Sitges per la seva complicitat. Aurora Carbonell, què tal, com està?
2: Molt bé, bon dia.
0: És un luxe, no?, tenir gent com Vaquero vivint a Sitges.
2: Un sitgetà més, que fa molts anys, com diu ell, un sitgetà que ens l'estimem molt aquí.
0: Què és el que més orgullosa li fa sentir de gent com Vaquero parlant de Sitges amb el carinyo que parlen?
2: Doncs precisament això, no?, que vingui gent que ha nascut en un altre indret, decideix venir a viure aquí perquè ho escull, i quan està aquí doncs està tan orgullós i va amb la bandera de Sitges arreu, no? I això també és molt important.
0: Alguna vegada ho ha explicat, però potser hi ha oients que no ho saben, Sitges i Donosti són localitats agermanades, no?
1: Sí, sí. Fa temps.
2: Totalment. Sí. I precisament la platja Sant Sebastià hi ha alguna cosa que recorda molt.
1: Sí, sí. La barandilla.
2: Exacte.
1: Que precisament jo vaig començar a jugar a futbol des de los 8 fins als 14 anys a la playa de la Concha. Aleshores, aquesta barandilla per mi és un record que quan veig recordo la meva infantesa.
0: Aquí hi ha una barana a Sitges que és de la platja de la Concha de Sant Sebastià.
2: És un tros de la platja de la Concha de Sant Sebastià. Sí, sí, bueno.
3: Sí. Sí, és una barana molt característica de la platja de la Concha, per tant entenc que Vaquero es traslladi cap a la seva infantesa. És que Sitges té això, que quan la veus t'engresca i t'enamora, eh?
4: A veure, res que no tingui Badalona.
3: Home, vol dir.
4: I res que no tinguem el pont del petroli. Sí. Allà també s'hi ha afincat el Ricky Rubio. Passa que no seria José Mari Vaquero, seria més José Mari, no sé, els que venen de fora. Els que venen de fora, més aviat José Mari Mantero. Més aviat.
1: O Guerrero.
4: Gent de fora. Sé que és veritat que... Però la gent, som terra d'acollida, no?
0: Avui hi ha molta gent de Sitges aquí al...
4: Ha limpiat mai Sitges? Ha limpiat mai Sitges, senyora?
0: Deia que avui hi ha molta gent de Sitges aquí a l'auditori del Hotel Melià Sitges, però també ha vingut gent d'arreu de Catalunya. Després escoltarem oients que venen de lluny per viure en directe a la ràdio i per acompanyar-te en un dia especial per a tu, José Mari Vaquero. I m'encanta, està per aquí el Santi Ovalle, que oients bon celebrin el seu aniversari amb nosaltres.
3: Què em dius ara?
0: I ens portin regals.
3: Home, això és al revés.
5: Hola, com et dius?
6: Anna.
5: Hola, per molts anys és el teu aniversari, no?
6: Sí.
5: Un aplaudiment per l'Anna.
4: Sí! No!
5: Des d'on vens?
6: De Sant Celoni.
5: Sant Celoni. Ets de?
6: Lleida.
0: Home, quina gran ciutat.
4: Ja has tocat. És que la primera persona ja...
5: Escolta, i ets molt fan del que t'hi jugues, del Vaquero, no?
6: Molt, molt. Molt del Barça. Culé des de quasi vaig néixer. Jo tenia 10 anys quan va jugar a Wembley. O sigui que...
3: Quin regal que et van fer aquella nit,
6: sí,
3: no?
6: Sí, el millor regal.
3: Caram.
6: Sí.
3: Una Copa d'Europa, ni més ni menys.
6: Sí, sí.
0: I què ens has portat?
5: A veure, veig una bossa aquí.
6: He portat coca de recapte.
4: Ostres. Oh! Porta. Per molts anys, eh? Espera, molt bé, per molts anys. Porta aquí. Molt bé. La bossa també...
3: President, calma.
4: Pot menjar?
5: No li doni al president que se les menja totes, eh?
0: No, si us sembla, podem posar la coca de recapte aquí davant i que amb algunes pauses publicitàries els oients que han vingut
4: puguin
0: tastar-la perquè... Anna, m'has dit abans del programa que l'has fet tu?
4: Deixo aquí.
3: Ah, l'has fet ella,
0: eh? Sí, l'ha fet ella. Coca de recapte casera.
4: Molt bé, eh?
0: Sí.
3: President, és per repartir, eh?
4: Repart què? Molt bé, eh? Obro, eh?
0: Ja, obri, president, obri. Però si la pot repartir també entre els oients que han vingut avui aquí. L'Anna celebra el seu aniversari. I Santi, per aquí davant, també demano un aplaudiment per un home que d'alguna manera celebra avui una fita històrica.
3: Sí.
0: I és que...
4: Té
0: molt mèrit, no, Santi?
5: Com et dius? Bon dia.
7: Maneu, em dic...
5: I què celebres avui?
7: Avui fa justament un any que he deixat de fumar.
0: Un aplaudiment! Ah,
4: molt bé!
8: Això és, no és un bon poc, aniversari, eh?
4: No és poc.
7: Home, i tant, després del fumador que he sigut, pues, ha costat, però s'ha aconseguit.
5: Li ha canviat molt la vida o no?
7: No.
0: Pregunta-li no, com ho ha aconseguit.
5: Com ho has aconseguit?
7: Amb pastilles. En ajuda, eh? En ajuda.
5: I amb molta força de voluntat, veritat?
7: Sí, sí, però ha sigut bastant fàcil, eh? Sí, sí. No pensava que passaria més ansietat i no, no.
5: Doncs mira, amb un palillo, diuen per aquí, ostres. Doncs mira, tots els que fumin i vulguin deixar de fumar, aquí teniu un bon exemple, un any sense agafar una cigarreta.
0: Molt bé. Anna Flaqui és d'una gran ciutat com Lleida, el Manel és d'una altra gran localitat com el Prat de Llobregat.
3: Caram, tot queda a casa, tu! Només falta algú de Sant Carles i ja està.
0: Sí, sí, sí, i té un afegit, és el meu sogre. O sigui,
3: ah!
0: Un aplaudiment per ell.
3: Amigo! Pot ser sap al final.
0: Són les 12:17, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya. Ara saludarem a periodistes per analitzar l'actualitat del Barça. En un moment també anirà pujant gent del Dream Team per celebrar amb José Mari Vaquero aquest aniversari de la primera Copa d'Europa de Wembley, que, per cert, el club ha recordat amb un missatge ara mateix a les xarxes socials,
3: sí,
0: Flaqui.
3: Sí, sí, ha posat la data, 20 de maig del 92, la nostra primera Copa d'Europa. És que avui el culer és d'aquells dies que s'aixeca recordant.
0: I estigueu atents també perquè regalarem llibres de Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero i José Javier Torre, que està també per aquí davant, dedicats, signats, i en un moment parlem del llibre, que a part de ser una autobiografia original, d'alguna manera és un llibre de vida. I ara us explicaré algunes coses que m'han cridat l'atenció, que encara no hem comentat al llarg d'aquesta temporada al programa. Però abans, endrecem l'actualitat. Són les 12:18.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Comencem pel Barça, Santi Ovalle, perquè el club va avançant en la planificació esportiva i fent els deures per poder inscriure amb normalitat en aquest proper mercat de fitxatges.
5: Hi ha hagut converses entre el Barça i la Lliga. Totes dues parts estan d'acord. El Barça està molt a prop d'estar a la regla de l'1-1. De fet, esperen totes dues parts que al juliol pugui estar a la regla de l'1-1 i inscriure amb normalitat. I per què? Doncs perquè el Barça ha fet la feina en aspectes que són importants, com per exemple doncs el que la venda de les llotges VIPs, ja han ingressat 70 milions, per exemple, dona sortir a Lewandowski, no genera fair play, però sí que t'estalvies uns 40 milions de la massa salarial, està aconseguint ingressos rècords, per exemple, li destaquen els 16 milions que ha ingressat a l'últim clàssic, és el rècord de mai a la història.
0: 16 milions al clàssic.
5: Més de 16 milions, és més ingressos del que generava un clàssic amb 100.000 espectadors al Camp Nou, per tant, aquesta xifra se la valoren molt positivament, i insisteixo, tant la Lliga com el Barça donen per fet, perquè així ho han parlat entre ells, que a partir del juliol estarà a la regla de l'1-1.
0: I de fitxatges, renovacions, jugadors que poden marxar, jugadors que poden arribar?
5: Doncs mira, hi ha dos noms destacats que estan a la plantilla i que s'ha de veure què passa amb ells. El primer és Marcus Rashford. Flick li ha dit a Marcus Rashford que està molt content amb ell i que si depèn d'ell el vol a la plantilla, però també li ha deixat clar la decisió no és únicament meva, això és el que li ha dit Flick a Marcus Rashford, un Marcus Rashford que li ha dit al Barça que ell està disposat a posar totes les facilitats del món per quedar-se, baixar-se salari, posar en comptes de 3 anys de contracte, 5 anys de contracte per allargar el salari i l'amortització i que surti més econòmic. El United no vol rebaixar els 30 milions de la clàusula que té, però el Barça creu que sí que ho pot fer i esperen que es tanqui la continuïtat abans del Mundial. Això és el que espera el Barça amb Marcus Rashford. Insisteixo, Flick li ha dit a Marcus Rashford que si és per ell, se'l queda a la plantilla.
0: D'aquí a un moment ho comentem aquí a la taula, el que t'hi jugues. Destacar també que l'Arsenal és campió de la Premier, Flaqui.
3: Sí, 22 anys després, l'equip d'Arteta es proclama campió de la Premier gràcies a la punxada del City al camp del Bournemouth. Els de Guardiola van empatar un, van deixar el títol ja matemàticament a les mans de l'Arsenal. Arteta així es converteix en el segon entrenador de l'estat en guanyar la Premier després de Pep Guardiola.
0: Avui final de l'Europa League entre el Friburg i l'Aston Villa.
3: A les 9 de la nit a l'estadi del Besiktas d'Istanbul, Unai Emery buscarà amb l'Aston Villa el seu cinquè títol d'Europa League després d'haver-ne guanyat 3 amb el Sevilla i un amb el Villarreal. El de l'any tindrà un dels equips que ha crescut més en els darrers anys, el Friburg alemany, que vol aixecar el que seria primer títol europeu de la seva història.
0: Carlos Alcaraz no jugarà al torneig de Wimbledon.
3: El tenista murcià seguirà fora de les pistes després de retirar-se del godó. Ahir Alcaraz va anunciar que no disputaria la gira de gespa i que no seria els tornejos de Queens ni Wimbledon per acabar de solucionar la lesió al canell dret. Ara l'objectiu és tornar a finals d'agost per disputar els tornejos de Canadà, Cincinnati i el US Open.
0: I és una setmana especial avui perquè celebrem la primera Copa d'Europa de la història història del Barça, i dissabte perquè el club pot aixecar una altra Copa d'Europa, en aquest cas la Champions de futbol femení, Flaqui.
3: Sí, des del club avancen amb la venda d'entrades per la final de la Champions a Oslo. Hores d'ara, prop de 1.200 aficionats han comprat ja entrada a través dels canals del club, tot i que també hi ha un gruix de gent indeterminat que l'ha comprada via UEFA. El Barça són conscients que no serà un desplaçament massiu com els darrers anys per la logística d'arribar a Oslo, però sí que preveuen força aficionats culers dissabte a les graderies.
10: I un altre gruix que no ha comprat entrada allà perquè estarà a Casa Cupra.
3: Sí, senyor.
10: Casa Cupra Raval, on aquest mateix dissabte, des de les 5 de la tarda, hi serem, doncs, amb la, bueno, l'Anna Palet des d'Oslo, el Santiago Valle des de València, però tindrem una pila de gent a Casa Cupra Raval per passar-nos-ho de conya, una pantalla gegant, i ja sabeu que a la web de Casa Cupra Raval us hi podeu apuntar.
0: Són les 12:22, avui que t'hi jugues especial des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges per celebrar mi pròxima parada amb José Mari Vaquero, el seu llibre, i també la primera Copa d'Europa. El trofeu el teniu aquí a l'escenari. Gràcies al Barça per la complicitat i per cedir-nos des del club la Copa d'Europa, que després, tranquils, retornarem al museu. T'he de dir, José Mari, que preparant el programa hem trobat una relíquia que ens ha emocionat, però a la vegada ens ha entristit, que és que ja vam celebrar els 25 anys a Wembley amb tu. Te n'en recordes, Flaqui?
3: Home, i tant, quin dia aquell.
0: En un
1: jo no recordava.
0: Viatge històric.
3: Que joves que érem.
0: Que ens va portar a passejar la Copa d'Europa pel metro de Londres. La gent flipava.
10: Vaya dos quillos, sembleu.
0: I que ens ha emocionat i ens ha entristit perquè fixeu-vos que semblem els nostres fills.
3: Sí, noi,
0: i han passat 9 anys.
3: 9 anys.
0: Han passat 9 anys.
3: Sí, sí. I el Seeker.
10: Com però quillos, quillos, eh?
3: Però què vols dir, tio? No parles així de José Mari Vaquero.
10: No, no, de vosaltres dos.
3: Ah, nosaltres?
10: Sí, sí. Mira, mira.
0: Per la gent que no pot veure el programa, però sí escoltar-lo, aquest és un extracte del moment.
3: A veure, a veure.
11: José Mari Vaquero, bona tarda.
1: Mai he estat.
11: 25 anys després, se't continua posant la gallina de piel.
1: Bueno, la veritat és que sí, em dona molta alegria, i sobretot quan tornes aquí a Wembley és diferent. És veritat que l'estadi és nou, però la sensació sempre hi és, no? És la segona vegada que vinc i la veritat és que sempre és especial perquè és un lloc especial.
0: Quin gran moment, eh? Deixeu-me dir una cosa, crec que ho he comentat alguna vegada, eh? Vam trucar a José Mari Vaquero per demanar-li si volia fer el viatge amb nosaltres i amb alguns oients afortunats, els que els va tocar el premi de passar un cap de setmana a Londres, participar al programa i visitar Wembley, i no va voler cobrar.
1: Ara sí, eh? He canviat.
3: Ha canviat.
1: He madurat. O si acaso.
0: Lu Martín, què tal, com estàs? Home, mira, t'havies de posar els auriculars, Lu, i el micròfon, xato, que portes 20 anys al que t'hi jugues.
10: Hòstia. Espera, que ara el tinc que enxergar.
0: I si pots fer-ho amb una mica de delicadesa, sí, Lu, i no rebentar el microcasco.
12: Con la calma.
0: Què has portat, Lu?
12: Què he portat? Ah, sí. Porta't una cosa.
3: És l'emoció del moment.
12: A veure, és que per arribar a guanyar Wembley tampoc va ser tan fàcil, eh? A la vida res és fàcil, tot costa.
10: Per què? Vas jugar tu o què?
0: Tot costa Catalunya Ràdio, eh?
12: Sí.
10: Vas jugar tu?
12: Que si vaig jugar jo, doncs com si hagués jugat. Perquè ja encara no ho heu posat difícil. Va haver un dia que si el Barça no guanyava, segurament el Johan no hagués continuat a la banqueta. Aquell dia va ser un partit bueno, primer que tot, bon dia i gràcies per venir.
10: Hola.
12: Va ser un partit a València, una final de Copa, on el Johan estava al precipici, no? I al final el Barça va guanyar. He portat una samarreta d'aquell dia, no? Perquè em sembla que va ser important aquell partit. Tu te'n recordaràs, José Mari, contra el Real Madrid, unes hòsties tan grans que el Hugo Sánchez va lesionar a l'Oisio. Normalment, el Johan, el tio que li posava el 14 a la banqueta, sortia a jugar. Bueno, doncs jo he portat la samarreta del tio que no va sortir a jugar perquè el Hugo Sánchez es va carregar a l'Oisio, i és aquesta samarreta.
0: Oh, que guapa.
12: Sí.
0: Me iba
12: no te la quedis.
0: Amb el número 14.
12: Perquè he suposat que algú portarà alguna de Wembley, no?
0: I de fet he vist oients, ja. amb samarretes vintage.
12: I dic, bueno, vaig a portar aquella samarreta perquè sense aquell partit segurament no haguéssim arribat a Wembley.
0: Sí, és molt xula la samarreta. Molt xula.
12: Guarda-te-la aquí.
0: Està també el Marcos López, són les 12:26, si us sembla, així podeu observar com fa habitualment la seva secció, perquè en directe repassarà la premsa per als oients del Què t'hi jugues.
9: El quiosc del Marcos.
0: Ens portes a Anglaterra, no, Marcos?
13: A Anglaterra, evidentment. Bon dia i moltes gràcies per estar aquí.
14: Hola, Marcos.
13: Hola, què tal, com esteu? Arteta heredó un desastre tóxico i així és com lo solucionó. Los métodos únicos del entrenador del Arsenal y su atención al detalle crearon un equipo unido lo suficientemente fuerte como para poner fin a la espera de 22 años por el título de la Premier League, escribe Sandin en el Daily Telegraph. Y supongo que lo conoce Lou, Paul Hirsch en The Times traza un perfil de un técnico innovador y rupturista que enfila sus últimos días en las islas. La década de Pep Guardiola en el Manchester City, un genio que cambió el fútbol inglés.
0: Tu coneixes Arteta, no? Lu, sí, des de fa temps, perquè a més va ser ajudant de Guardiola al...
14: Bueno, el conec des d'abans. Molt, molt tio.
0: S'ha treballat guanyar aquesta Premier?
14: Home, jo crec que sí, sobretot ha treballat les jugades a pilota parada, perquè ha fotut 19 gols a pilota parada. De fet, molta gent a Anglaterra diuen que és la lliga dels set pisos, perquè és la guanyat a pilota parada.
0: Tu has vist molts partits del Arsenal aquesta temporada, José Mari?
1: No, gaire. Champions, sí. Però sí, és un equip físicament molt fort, amb una fortalesa, com diu, en la pilota parada, i la veritat és que, bueno, és un estil diferent, completament diferent del que té el Barça o el que té Guardiola, però al final el que es tracta és de competir, i competir amb les teves herramientes, i en aquest sentit jo crec que chapeau per Arteta, perquè ha jugat això i ha aconseguit el que volia aconseguir.
14: Ell ho comentàvem ahir, és... Crec que és de rècord. No li han tret cap targeta vermella en tota la temporada. No sé, això em fa sospitar, també.
15: Hem guanyat nosaltres la Copa Red Cards, Red Card Cup, l'hem guanyat nosaltres. Li regalo su Premier particular. Ell és el puto jefe, el puto amo, Arteta, enhorabuena. Un altre que és el meu segon, i es corona gràcies a mi, o gràcies a mi, o de com sigui, però... una altra persona que em fa de segon, m'ajuda a mi, i que et surt d'un segon ex-Barça, com a Mourinho,
3: Mestre, Pep, ets massa bon mestre.
15: I escolta, ara tot resulta que els mestres superen els professors. Els alumnes superen els mestres.
0: 12:28, donem les gràcies a l'alcaldessa de Sitges per la complicitat, per haver-nos convidat a fer la ràdio en directe des de la seva localitat, Aurora Carbonell, aviam aquí. Si... a l'estiu ens tornem a veure, que Sitges a l'estiu és especialment bonica, tot i que hi hagi molta gent, com diu José Mario.
3: A l'estiu i a l'hivern, Sitges mola tot l'any.
2: Moltes gràcies. Només dic que en el llibre, espero llegir-me'l, perquè el José Mario va fer aquí una xerrada en el TED, te'n recordes, José Mario, al Prado? I va ser molt motivadora i molt emocionant, i m'imagino que va en aquesta línia, no?
1: Aquesta és la qüestió, aquesta és una mica més... concreta, no? Perquè aquest dia va ser la primera vegada que vaig parlar en públic així com sense res, no? A pelo, com es diu. Sí. Però sí, més o menys aquest és el concepte. El concepte és d'on venim, què fem i per què ho fem, no?
0: El llibre es diu Mi pròxima parada, gràcies, alcaldessa.
2: Moltes gràcies.
0: Un aplaudiment
2: gràcies.
0: Per a Aurora Carbonell. I el comentarem amb alguns dels integrants del Dream Team que participen en aquest projecte de l'editorial Colima, Mi pròxima parada, de José Mario Vaquero, José Javier Torre, on parles, entre altres coses, jo crec que hi ha veces que nos vacilas, de les quatre nobles verdades de Buda.
1: Això és una mica de reflexions. Jo faig reflexions i ell li posa nom a aquesta reflexió. Diu, escolta, això lo diu aquest o lo diu aquest, i lo ha fet de puta mare. La veritat és que és un llibre on hem treballat molt bé amb José Javier. Ell és un home que porta ja... Aquest és el cinquè llibre que fa, i aleshores pues, ha posat full a l'ulla, no? Uh-huh. Aleshores, això, aquesta frase, o aquesta frase en concret, és més seva que meva.
0: I qual és el cuento del granjero chino al que se le escapó un caballo?
4: Hòstia. Pues un granjero chino que se le escapó un caballo. ¿Qué puede decir? Pues un granjero chino, que un granjero, un señor que lleva una granja, que era de China, efectivamente, como lo dice el título, y que se le escapó un caballo. Pues ya, es que creo que el título te lo está diciendo todo.
1: Claro, eso es como la passada darrera.
4: Què és un pas atrás? Un passe per atrás.
1: Vaquero, punto. Qui fa això? Vaquero, faia, va. Ara no.
4: Bueno, ahora lo puedes hacer también. Ara,
1: però... Bueno, de tant en tant, si se volgué, també el Julio Salinas fotia alguna pedrada cap a darrere. Eh?
10: Ostres. Julio Salinas, què tal, com estàs?
16: Oh, Julio,
10: tal, bon dia.
16: Qué bienvenida, ¿eh, Cadao?
10: Molt bé, sí, sí.
1: No, no, ja l'he fotut una bronca a fora.
16: Ah,
1: sí? Sí, perquè diu, escolta, és que... com pot ser que... diuen que la teva família, algú et diu Chema. No, i, no, no. Saps què passa? Que aquest home...
10: No.
1: Com és de Bilbao, digo, escolta, jo li posaré el nom que jo vull.
10: No, no, no, no.
1: Sí, sí,
10: escolta,
1: sí.
10: escolta. A veure, comencem una altra vegada, comencem.
16: Ja ens fa.
10: Vinga,
0: Julio.
10: A veure, ell, com es diu?
0: José Mari.
10: De on procedeix?
0: Del País Basc.
10: Euskadi, no?
0: De Euskadi, sí,
10: vale,
0: sí.
10: D'acord, d'acord. El Euskadi és Chema. D'acord? A mi no em surt dir José Mari. És una cosa molt estranya. És Chema. Aleshores, ell sempre deia que jo era l'únic que li deia això. I en dos, aleshores, ara, fora d'aquí, fora, m'he trobat a unes quantes persones que m'han dit que tota la seva família li diu Chema.
1: No, la meva dona no.
10: La única. Flor, has de començar a dir-li Chema.
1: Bueno, ella em diu moltes coses, però Chema no.
0: Aviam si trobem a la Flor entre el públic, hi ha molta gent, Santi Ovalle li aproparà l'inalàmbric perquè té la típica gràcia andalusa i fa molt riure. També ha vingut la filla de José Mari Vaquero, Lorea, qui no està avui a Sitges és John Vaquero perquè viu als Estats Units.
1: No ha pogut.
0: Ens ha deixat un missatge. El vols escoltar?
1: Ah, sí, clar.
0: John Vaquero.
17: Hola, papi. ¿Qué tal? Bueno, espero que estés disfrutando mucho de este día, que aunque me hubiera encantado estar ahí, sé que estás súper bien rodeado por bueno, tus excompañeros, buenos amigos y los que son ahora, ¿no? Tu nuevo equipo, CK Flaky. Y nada, te quería felicitar por el libro, que sé que hacía mucho tiempo que lo querías hacer, que es algo que le has puesto mucho trabajo e ilusión, pero lo que me parece fatal es que tu hijo aún no tenga una copia. Eso es lo que me parece muy fuerte, pero bueno, creo que pronto me va a llegar y tengo mucha ilusión de leerlo. Y bueno, sobre todo de verte, de darte un abrazo y nada, estoy súper agradecido de tenerte, de tener un padre como tú y nos vemos muy pronto. Un abrazo.
4: Yo lo que he dicho muchas veces, yo le he dicho muchas veces, cuando seas un granjero chino que se te capa un caballo, yo te regalaré un libro.
1: Bueno, ha dicho mucha verdad, ¿eh? Porque el borrador le va a arribar en temps, a las horas... ja sabia com anava això. És veritat que el final no, però nos intentarem trobar aviat i aleshores le portareu.
0: Escoltant el teu fill, dient que encara no tenia una còpia del llibre, he vist com algú de la taula ha aixecat la mà dient, jo tampoc. Chiqui Begiristain, què tal, com estàs?
18: Hola, què tal? Molt bé. Anava a queixar-me, però després de les hòsties que li han posat al públic al seu fill, pues jo estic encantat, estic tranquil, me'l compraré, i quan estigui algun dia, pues que me'l signin i tal, així, però o sigui, que jo encantat, José Mari, quan tu vulguis, quan dius, compro uns quants.
1: Ja en fora.
18: I ja està, així.
3: A veure, però un moment.
18: Almenys un que et tracti bé.
3: Este llibre és a beneficio de la Fundació.
1: Bueno, nosaltres nos estimem tots, eh?
18: Sí.
3: A veure, encara que no ho sembli...
1: Encara que no ho sembli...
3: José Mari, però esto no es a beneficio de la Fundació...
1: Algo haremos, algo.
3: De Lela. Pues coño, compraroslo, ¿no? Digo yo.
1: También.
3: Digo yo.
0: Sí, aquí fora podeu comprar el llibre si voleu i en sortejarem dos entre els nostres oients i si José Mari Vaquero vol que Julio Salinas i Chiqui Begiristain participin al concurs per aconseguir el llibre gratis, doncs...
1: Julio, seguro.
0: Ens ho podem passar bastant bé, eh?
1: Sí.
0: Ara us explicarem què heu de fer si voleu aconseguir el llibre de José Mari Vaquero. Abans, Santi.
19: Flor. Hola, mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
20: Aquí, mira.
19: ¿Tú lo tienes el libro o tampoco?
20: Pues mira, sí, me lo regaló el primero, creo. Hombre, que si no le corto los huevos.
1: Menos mal,
19: no,
1: que estoy,
19: me parece...
1: menos mal que estoy aquí arriba.
20: Lo hubiera dicho si estás también en otro lado, ¿eh? No me corto.
19: Sigue arrastrando masas, ¿eh, José Mari? De unido.
20: Oye, que aquí hay muchos amigos míos, ¿eh?
3: Tienes tu mérito también.
20: ¿Tienes tu mérito? Saber mucho. Bueno, que no veo muy bien, ¿eh? Pero mucho.
19: ¿Te lo has leído el libro?
20: Sí, pero aparte me lo sé de memoria, ¿eh? Porque esto es monotema.
19: ¿Algún mensajito para José Mari?
20: No, nada, que me alegro mucho de verte. Y que me habéis hecho un poco putada y después de hoy a mi John, porque me pongo a llorar.
0: Pero lo tienes lejos, ¿no?
20: Pero que bueno, que vos estimo a todos. Que muy bien. Muchas gracias.
19: Gracias, Flor.
0: ¿Podemos explicar cuando terminó una maratón y tú la ibas animando por Barcelona, era, ¿no? ¿Mm? Yendo de parada en parada de metro.
1: No, parada, parada, no. Fui con el coche por ronda litoral.
0: Sí, por ronda litoral. Tú con el coche ya corriendo.
1: Ella iba por... claro, yo ya había corrido mucho. No, no, ella tiene en esto una dedicación y una mentalidad muy potente. Casi cada día anda entre 8 y 10 kilómetros. Antes corría 10 kilómetros. Ha hecho medias maratones, medias maratones. Ha hecho una maratón de Barcelona. Por lo tanto, en este sentido, tiene una mentalidad muy, muy potente.
0: En el libro explicas que la familia lo es todo. Y para un esportista de élite es muy importante.
1: Sí, a vegades... Nosaltres, els esportistes, estem dins de... Només pensant en l'esport especialment, i és veritat que si darrere no tens una tranquil·litat o una força diferent, doncs a vegades és difícil, no? Perquè el dia a dia no és tan fàcil, i sí, sí, jo crec que cadascú té la seva necessitat, però sí, és important tenir tranquil·litat.
0: Tenim aquí a Chiqui Begristain, que a part de llegenda del Barça com a futbolista, també ha estat molt important a la direcció esportiva del club, al Barça, al Manchester City. És veritat que quan tu vas a fitxar un jugador, a part de com és el futbolista, mires la persona i tens en compte el seu entorn? És important això?
16: Molt important i cada cop més. Evidentment perquè els jugadors primer competeixen entre ells. I aleshores necessites personalitats que siguin suficientment madures perquè puguin compartir aquell vestuari, no? Perquè competeixen entre ells, primer per jugar, per l'alineació, no? Que decideix l'entrenador. I és molt important. Jo el primer que diria sempre és que quan tu vols fitxar un jugador, primer ho has de sentir-ho tu. Has de sentir que aquell jugador... Has de sentir alguna cosa, eh? Després estan les dades i tot. Però primer has de sentir alguna cosa que diguis, hòstia, aquest jugador encaixa bé, funcionarà bé. I després... A mi m'agradava veure amb ell i després amb el seu entorn. O sigui, intentar fer una trobada amb entorn, que sigui família o siguin amics, per veure, tu estàs amb la gent, amb els pares o amb el pare o el que sigui, però veure com respira, no? El jugador amb els seus amics, és un líder, és un tio divertit, és un tio que no parla res. És molt important tot perquè després els fots allà en un grup de 23 tios que juguen carreres i carreres professionals importants, on hi ha egos, hi ha egoismes, hi ha de tot. Aleshores, és importantíssim.
21: De fet, sí que, perdona, jo recordo molts moments importants d'aquests jugadors, però el que més recordo del Dream Team, ara que estava la Flor aquí, que està la mare, que la veig per aquí, la mare és la dona del Chiqui, les nits a Sant Sebastià, tancant el Bataplan abans dels partits...
19: Això. Com abans
22: dels partits.
21: Bueno, vosaltres estàveu concentrats i elles no.
22: I
21: jo tampoc. El Julito no, encara no estava casat. El Julito en aquella època era un fucker impressionant.
19: No, és que aleshores...
21: Però aquelles nits...
19: També pots ser deportista d'elit. Estan solter, eh?
21: Ah, tu has sigut...
19: No té res que veure.
21: Perdona, tu has sigut futbolista d'elit?
19: No,
21: eres futbolista...
19: Jo no sé lo que he sigut. Lo que sí que te puc dir és que he estat 20 anys. 20 anys. I al final me vas retirar
21: per aburriment. Bueno, un moment, acabo.
0: Et vas retirar per aburriment.
19: Sí que...
21: Volia dir...
19: Però podies viure i podies estar solter, eh?
21: No, sí, que sí, que sí. Sí, que sí. Jo el que volia dir és que té raó a l'editor, que és molt important el que hi ha darrere, el futbolista i com la família que acompanya el futbolista. I aquestes famílies els acompanyaven molt divertidament.
3: De fet, Flick va dir aquesta temporada que els egos maten l'èxit, no? Al final, això del vestidor és fonamental.
1: En la línia que ha dit el Xiqui, primer de tot, mira, per exemple, nosaltres, no? Xiqui, jo parlo, i també Julio, perquè nosaltres hem tingut la sort d'estar en jugadors excepcionals en la Real Societat. Ell també ha estat en un equip que va guanyar dos lligues, en l'Atleti, i hem tingut la sort d'estar en jugadors amb moltíssima personalitat. En el cas meu, i el de Xiqui, doncs, con Arconada, Zamora, Satrústegui, López Ufarte i Dígoras, és a dir, amb una estructura d'exigència i professionalitat molt potent. I després hem arribat aquí a Barcelona i hem arribat un grup entre 24 i 26 anys en les parelles, uns i altres no, i aleshores hem crescut com grup tant personalment com professionalment. I jo crec que això va ser una gran sort per nosaltres, perquè al marge de disfrutar jugant a futbol, hem disfrutat també de la vida, així tal qual.
0: De fet, al llibre, Mi pròxima parada, cada capítol acaba amb la reflexió d'un company sobre José Mari Vaquero, no? N'hi ha de Julio Salinas, i la de Xiqui Begristain conté una frase que m'ha cridat l'atenció, no? Al Barça no le puedes abandonar, ya te abandonará él a ti. Quina frase més bonica, no? El Barça no el pots abandonar, ja t'abandonarà el Barça a tu.
16: Sí, vam viure aquell moment del 94. Estàvem ja després d'aquell 4-0 d'Atenes, i el Johan ja fent molts canvis a la plantilla, i bueno, va arribar aquell, l'Atlètic estaven d'eleccions, i bueno, es van passejar pel Mundial, i bueno, vam tenir aquella oportunitat, no? I en aquell moment ho vaig compartir amb el José María, que José María em va ajudar. Em va ajudar a pensar que no, vull dir, que me quedava un any de contracte i dic, pues em quedo i a veure què passa, no? I efectivament, és el Barça al final el que ha de dir al Barça, i després ho aplicaria al futbol. És el futbol, jo sempre dic al jugador, millor vida que el jugador no existeix. I aleshores, no es retiris mai. I si no es retiris mai del Barça, tampoc. És a dir,
0: ja et retiraran.
16: Ja et retiraran, i em va retirar, evidentment. Que ho va fer molt bé, ho va fer molt bé, perquè em van dir, bueno, da, tu, Xiqui, et vols quedar com vulguis, tu, vostè, bon tio, al vestuari, tu ajudaràs, jugaràs alguna cosa. Home, però si en algun club et donen 2 anys de contracte... I, home, igual, tu vas dir, Johan, ja ho entes. I me'n vaig anar al Deportiu, em vaig trobar amb la teva home, el Julio...
0: És veritat, és veritat. Sí, sí.
1: A menjar marisco, ahir, eh?
16: Sí, sí, sí.
1: Estava el Recarte, també, no?
16: Sí, sí. El Recarte, el Duayen, Rivera, Bascos, també, els Bascos.
6: Sí, sí, aquí, aquestes aquí, paraules que has dit, jo també les recordo. El que passa que jo no me vas anar, me vaig a...
1: Que és diferent.
16: Sí, sí, sí. O sea, no tenia molta imaginació, no era, no, molt creatiu, no, eh? No, no. Utilitzava el mateix, no, per tots.
6: Jo tenia la frase feta.
1: Però mira,
7: almenys,
1: per
7: no,
1: això...
7: va ser, almenys no va ser a l'autobús, com Zubi Gaspar.
6: No sé què pitjor, eh? No sé què és pitjor, eh?
1: No, volia dir que també, entre altres raons, aquesta samarreta l'ha portat també... Porque...
0: Es la samarreta 2x2 gegant del dia del comiat de José Mari Vaquero com a futbolista del Barça, que està signada per moltíssima gent.
1: Porque va ser, d'alguna manera, el final del cicle, anem a dir, del Dream Team, no? Per dir d'alguna manera. I clar, hi ha tants jugadors com aquests que tenim aquí, i altres, no? Molts altres, que haguessin merescut el mateix homenatge que hi ha a mi, perquè al final, si no haguessin guanyat segurament a Wembley, tot hagués sigut diferent. Abans ha dit de València, però després de València ha hagut molts moments difícils. És més, cada any pràcticament es dudava de la continuïtat de Johan, fins i tot el 92. Sí, sí, abans, clar, de la final de Champions, recordo una roda de premsa de Núñez, no? Sí, sí, plorant, sí, sí, i nosaltres dèiem, collons, tu, anem a jugar a la final demà, hòstia, hem de guanyar, i plorant, bueno, cadascú, no, amb tot el respecte, jo estimava molt, me va respectar molt el senyor Núñez, president, però vull dir que per això també volia portar la samarreta com homenatge a tots els companys que jo vaig tenir en tota la meva època del Barça, i entre ells.
0: Són les 12:45, 12:45 del migdia. En un moment puja a l'escenari també més gent del Dream Team. El 20 de maig, que celebrem la primera Copa d'Europa de la història del Barça, el trofeu que teniu aquí a l'hotel Melià Sitges. Gràcies a tots els oients que ens acompanyeu avui en aquest fantàstic auditori. I, com us dèiem, també tenim alguns llibres de José Mari Vaquero per regalar entre la nostra audiència.
1: Però digui què han de fer.
4: Bueno, ya te lo digo yo, no pasa nada. Bueno, no te preocupes, hostia, es que estáis aquí todo el rato...
3: Controlando.
4: A ver, luces del público, por favor. Encendemos las luces del público, porque ahora mismo hay mucha gente...
1: Ahora
3: mucha gente.
4: Ahora mismo hay mucha gente que desea convertirse en un animal, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
0: Os han dado una cosa, ¿verdad? Per situar els oients, clar, José Mari va quedar regalat al llarg de tota aquesta temporada el que t'hi jugues, i si llegiu el llibre observareu el per què metàfores... d'animals com aquestes.
4: Con las máscaras.
1: Va a contar la historia de los...
4: Fíjate que...
0: Mira. ¿Me estás vacilando?
1: No. Mira, es que iban unos cuantos mamuts y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles. Y los tiraron. Si me preguntáis por los árbitros, me voy a invernar como los osos. Tengo grasa suficiente para pasar el verano. He tomado las cervezas suficientes para estar todo el verano sin tomar ninguna más. Y voy a estar muy tranquilo. Por lo tanto, no me preguntéis por árbitros. Punto. Es que está dormido, pero se hacen los dormidos,
4: ¿sabes?
1: ¿Sabes?
4: Los dormidos.
1: Sí, porque...
4: ¿Cómo sabes de esos polares?
1: La comunidad hace que de vez en cuando alguno se despierte, pero... Para no molestar a los demás,
4: no se roncan.
1: Se quedan ahí y se vuelven a dormir.
4: Como,
1: claro, como las gafas del Oceanógrafo de Valencia, de ¿sabes? Que los pececitos pequeñitos, es verdad, que
4: parecen muy grandes.
1: Muy grandes.
3: Y a veces el Camp Nou para ti era un pez lociforme.
1: Es un pez de estos, como no me acuerdo.
4: Lociforme,
1: perfecto.
4: Tal cual.
1: Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
4: ¿Qué pasó?
1: Que salió un bosque que se llama el pando que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Así llegué al Barça, tío.
3: Todo esto, davant la cara de sorpresa de Chiqui i de Julio Salinas, tot això ho ha dit el José Mari,
18: Sí, estàs bé, o?
4: Pues hay tantos animales que ahora tú vas a tener que ser el juez. Tú tendrás que ser el juez.
1: Pero el millón no está el del salmón.
4: El del salmón que va para arriba. Es que cuando el río va para abajo, el salmón va para arriba. Pues ahora hay mucha gente en el público que va a hacer imitaciones de animales. Y tú vas a decidir a quién le regalas un libro.
1: Molt bé.
4: Efectivamente.
19: A veure. Correcte. Per aquí tenim. Com us dieu?
4: Carles.
18: Josep.
19: A veure, sabeu ja que imitareu.
0: Porten una màscara?
19: Sí, tots
3: porten màscares. Tot el públic porta una màscara d'animal.
0: És que ara t'he d'explicar una cosa, José Mari. Va venir un oient al que t'hi jugues un dia portant-nos una bossa amb tot de màscares d'animals per a que te les regaléssim a tu. I vam decidir que el millor dia per fer-ho és avui.
1: Molt bé, ja no veig, ja.
4: Avui tot l'hotel Melià Sitges s'ha convertit en...
19: Doncs mira, comencem...
1: Sembla un zoo, això.
19: Comencem pel lleó, d'acord? Imitació del lleó, a veure, quan vulguis.
4: Bravo!
19: El lleó.
4: No està mal, eh?
19: Lleó una mica... A veure el tigre, què tal.
0: Es va puntuant, José Mari Vaquero.
3: Tot això ha provocat...
19: Puntua, Vaquero,
3: Tot això ha provocat, José Mari.
19: Anem cap al final de l'auditori, a veure...
3: Capità del Dream Team.
19: Aquí hi ha un grup...
4: Valorant imitacions d'animals.
19: Un grup de... Poseu-vos de peu, a veure.
0: Ai.
19: Veniu aquí. Aquests ho fan en grup, després s'hauran de repartir... Se l'hauran d'anar deixant al llibre. Què porteu de màscara, a veure? Què imitareu? Què voleu imitar? Cavall, m'han dit, no?
3: Cavall, mira.
19: Vinga.
3: Cavall del Xina.
19: Doncs, 3, 2, 1, quan vulgueu.
5: Jo no sé...
19: No, però el cavall, heu de imitar el cavall.
3: El cavall parla.
5: És que jo no ho sé.
19: No saps com aleshores, no?
4: Heu de triar un...
19: Ah, sí que voleu. A veure, quin voleu? Va.
8: Un os.
3: Un os.
19: Bueno, bé. Vaquero, puntua. Més per aquí, a veure, aquí veig... Allà davant, a la tercera fila.
0: Tenen ganes de fer l'animal a la ràdio.
19: Què més hi ha?
4: Sí.
19: Aquí, a veure, vine cap aquí. Què tens? Què portes?
5: El pato.
3: El pato? El pato?
19: Oh, hòstia, Marc, això ho promet. Marc. A veure, va, 3, 2, 1. Oh!
10: Ha fet el Donald, eh?
19: Ja, crec que hi ha un altre tigre. Crec que hi ha un altre tigre. Aquí el jovent, sort del jovent, eh?
3: Sí, sí, eh?
19: Com bona merda, com... Quines ganes té d'imitar el jovent. A veure, el tigre, eh? 3, 2, 1. Gatito, más gatito que tigre. ¿Tenim prou o fem més? Què penseu? Vaquero, ¿tienes ya veredicto o no?
11: A Julio y Chiqui. També.
3: Els vols implicar, eh?
19: Hem de fer
3: els vols
19: una...
3: implicar.
12: No.
10: El pato és uno.
3: Podem tornar-lo a fer, perquè ha estat espectacular.
10: L'oient que ha fet el ànec, el pato, s'emporta un dels llibres de Vaquero.
5: Muchas gracias, muchas.
19: Un altre cop, sisplau.
12: No, el pato.
10: Increïble.
11: Escolta, això l'ho fas molt bé, però has d'anar a l'escola, que això és entrenament, sembla, eh?
10: Ai, són les 12:51, importants a la vida de Vaquero, diversos entrenadors. Un que ens ha volgut deixar un missatge perquè viu lluny i no pot estar aquí amb nosaltres. N'has parlat moltes vegades d'ell. Javier Clemente.
23: Hablar de José Mari Vaquero en el aspecto futbolístico para un entrenador es fácil. Es un tío de entrega, es un tío que ha luchado siempre, siempre con ánimo de victoria, peleón, animoso y encima buen compañero. Personalmente le tengo mucho afecto y es de los que, sin haber sido de los llamados bonitos jugadores, siempre ha sido un jugador que para mí, por lo menos, era lo más práctico que había en el fútbol. Era un jugador que, con las virtudes que tenía, todo lo que hacía era útil para el equipo. Por eso creo que ha sido una gran figura. Un abrazo, José Mari, y un merecido recuerdo en este programa.
19: Te la ha clavado, ¿eh? Aprovecha para clavártela, ¿eh? No. Aprovecha para...
11: Lo que me ha preocupado, que ha dicho, escolta, en el ámbito profesional estaba pensando que no parle del personal, porque potser no pensa lo mateix. No, la verdad es que yo siempre he dicho, y sabe, Javi, Clemente lo sabe perfectamente, que para mí va a ser el comenzamiento de la selección española de fútbol como equipo. És a dir, jo portava ja uns anys anant a la selecció, però sempre havia sigut, també Julio, després Chiqui també, però sempre havia sigut una mica la selecció nacional, no? I no un equip de futbol. I aleshores Javi va canviar això i va fer un equip de futbol dins de la selecció nacional. I aleshores això jo sempre l'ho he reconegut, cada dia, en cada post ho faig, ell ho sap, l'he dit també sempre, i també tinc que dir-te que cada vegada que per una raó o una altra, per exemple, l'homenatge al 25 aniversari de Wembley, que van haver unes xerrades, le vaig convidar i va venir, i és a dir, que sempre ha estat amb mi, amb respecte i amb molt de carinyo, aleshores és recíproc, no? Es diu? Recíproc.
10: Sí, recíproc, sí. Molt bé. Sí, sí.
11: I ells també poden parlar una mica de la selecció de Javi.
6: És que jo parlo de Javi, què vols que digui, no? Per a mi és el meu pare, més a més d'un amic. Jo considero un amic, però més a més nosaltres jo crec que estem aquí al Barça per ell. És a dir, al final el Dream Team ho va muntar ell.
10: Això és veritat, no és una llegenda.
6: Va, a veure, està més clar que l'ostre. Només has de mirar només qui va venir.
12: Ho tira pa casa. Només
6: has de mirar els que van venir, que van venir aquí. I és veritat el que diu a Chema.
10: Chema!
6: És veritat, en el sentit de que nosaltres...
3: És insuperable.
6: El 94... va ser un equip el que va lluitar per aquest Mundial. No van tenir la sort, però més a més de totes les desavantatges, totes les pedres que hi havia al camí, perquè va ser una lluita terrible durant 2 anys, sempre discutint quina anava aquella selecció. Recorda que era l'època de la quinta del buitre, que Clemente va fer pues, un punt a part i van anar 10 del Barça. 10 del Barça. I jo crec que allí van lluitar tots i era un equip, No van tenir la sort de guanyar-lo, però la sensació va ser molt bona.
12: A veure, jo afegiria això, no? És a dir, primer, perquè havíem guanyat les 4 lligues seguides, era normal que el cos, diguem, de l'equip aquell fos del Barça, no? Però jo crec que el que, una mica afegint el que ha dit el José Mari, ell de la llista de 23 va portar 16-17 per jugar
16: i les altres els va portar, que era bona gent, mantenir la qualitat de l'entrenament i l'esperit de l'equip. I ara puc afegir, evidentment, vosaltres dos estàveu en el grup del 17 i jo estava en l'altre. Per això vaig jugar 20 minuts.
11: Molt. Això diu molt del Javi, molt, que era molt intel·ligent.
0: I Clemente ha destacat de Vaquero, que sense ser un gran talent va...
11: No cal que digues.
0: Ser un gran
11: sense ser un gran talent.
16: Jugador bonito.
0: Diré una cosa, a mi em va meravellar de tu un dia que et vam entrevistar, crec que estàvem amb tu, Lu Martín, i vas dir que...
16: Ui, Lu.
11: Ja va tocar.
0: Dijiste, imaginaos si era bueno... que estuve 20 años en primera división sin hacer ni un solo regate.
11: Això és veritat. No. I ningú s'havia donat compte, ni ara. Ara lo has dit, i ara sí que aquesta gent diu, collons, sí que era dolent aquest.
6: Sí, però és que jo no sé, moltes vegades jo crec que no entenem el que és el talent. El talent. A veure, estàs parlant d'un jugador, jo sempre dic, mateix, i no és perquè estigui aquí, estàs parlant d'un jugador que va debutar amb 17 anys, i que durant tota la seva cursa o carrera ha marcat una mitjana cada any que passaven dels 10 gols. Aleshores, ostres, a mi, jugues al mig del camp, o mitja punta, com ho vulguis dir, i que cada any te fiqui, te marqui 15, 14, 17, 12, 13, ostres, pues a mi dóna-me molts jugadors d'aquest, no?
0: Són les 12:57, farem una pausa, Flaqui, endreçarem l'actualitat al butlletí informatiu de la cadena SER i obrint la segona hora del Que t'hi jugues, més integrants d'aquell màgic Dream Team.
3: Ja estan arribant per aquí, I tastarem la coca de recapte de l'Anna i seguirem celebrant aquest aniversari al costat de Vaquero i dels seus companys del Dream Team que l'han volgut acompanyar avui aquí a l'Hotel Maria de Sitges.
0: Lu Martín, Marcos López, gràcies per estar al Que t'hi jugues. Chiqui Begristain, Julio Salinas, aguanteu, que ara més companys ens ajudaran a recordar aquella primera Copa d'Europa. Estan per aquí Charlie Reixac, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, més gent del Dream Team que pujarà ara a l'escenari per compartir una estona de ràdio amb nosaltres.
21: Puc dir una última cosa?
0: Tens 30 segons.
21: 20 segons. Menos mal que el gol a Wembley no el va fer Julito.
3: Va estar a punt, eh? Va estar a punt,
0: aquella jugada que va fer, va estar a punt.
21: Jo crec que Aitor i ell m'entendran. Menos mal que no el va fer Julito.
6: No mereixia.
0: Aitor és Chiqui Begristain. Per què li dius Aitor?
21: No sé. Sí.
0: No, ja que ho sé que es diu Aitor, però tothom li diu Chiqui Begristain i el Luli diu Aitor. Sorprèn, em crida l'atenció. Va, pausa. Adeu. I seguim al Que t'hi jugues des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges.
9: Que t'hi jugues?
13: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: A tothom li agrada un 2x1.
1: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
2: No podràs rebutjar l'oferta.
0: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
3: La Guerra d'Oriente Próximo.
0: I aquí Catalunya amb Marina Fernández. Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.
4: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
5: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaqué.
6: Una i cinc, el Què t'hi jugues, Flaqui?
7: Ens divertim!
8: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
6: Avui, Què t'hi jugues especial des de l'auditori de l'hotel Melià Sitges, al costat del port d'Aiguadols, recordant la primera Copa d'Europa de la història del Barça, la de Wembley, que va ser un 20 de maig de fa 34 anys. Tenim el trofeu aquí a l'escenari de l'auditori de l'hotel Melià Sitges i també celebrant la publicació del llibre de José Mari Vaquero, Mi pròxima parada. Clar, Flaqui, ara és molt difícil dirigir aquest programa.
7: Sí.
6: Molt complicat, perquè quasi et diria que hauríem de marxar nosaltres.
7: És que em sento com molt fora de lloc ara mateix, amb tant mite, amb tant jugador mitificat.
9: I ens han portat coca. Sí, ens
6: han portat coca, nen. Van portant menjar.
9: Però no han portat coca.
6: És bona, president?
9: És de cirera. Ens l'han portat del forn de pa bo de Reus.
7: Oh,
9: oh, que bo.
7: Fantàstic.
9: Els que en mengeu, vigileu, que té pinyol, la cirera. Si esteu menjant coca i de sobte us mengeu el pinyol.
6: Et regalarem samarretes Meiva, taronges, en record aquella màgica i mítica final. Una final que a Ràdio Barcelona van viure així.
10: La gente está ya ondeando las banderas porque puede llegar el gol de Koeman.
11: Minuto 111.
10: Atención que puede llegar.
6: Amb Alfons Arús i Sergi Mas.
7: Sí, senyor.
6: Era qui va cantar el gol de Koeman. Flaqui, avui tu recrearàs.
7: Quines
6: aquell
7: coses.
6: Moment, i l'oient que millor t'imiti s'emportarà una samarreta Meiva de color taronja.
7: M'ho diu entre fa 34 anys i no m'ho crec, que tenia l'oportunitat de cantar aquell gol, però vaja, intentarem estar a l'alçada del moment.
6: Ara la fotografia és espectacular, aquí a l'escenari. Demano un fort aplaudiment per a Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillermo Amor.
12: Hola. Buenos días, muy buenas.
6: Charlie Reixac. Continúen Chiqui Begristain, Julio Salinas. Está aquí José Mari Vaquero. Vaya MC que eres, ¿eh? Vaya maestro de ceremonias.
13: No, hombre.
6: Pero abans de saludarlos a ells, crec que a tots ens fa una il·lusió especial, i a ti también, que ens acompanyi també el gran portero. Juan Carlos Unzué, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Muy contento de estar aquí. Bien acompañado. Muy bien.
6: ¿Cómo te encuentras?
14: Pues, ¿qué voy a decir? Bien. Porque, como sabéis, en esta enfermedad, 7 años que va a hacer ya de mi diagnóstico, es muchísimo tiempo. O sea que, como el resto de vida que he tenido, me sigo sintiendo un privilegiado también dentro de esta enfermedad.
6: Qué grande que eres. Y qué ilusión me hace que cuando me veas siempre me saludes con un hola, portero.
14: Portero. Portero somos para toda la vida.
6: ¿Eh? Vaya portero a fichar el Barça, ¿eh? Joan García.
14: No está mal, no está mal. Muy buen fichaje, ¿eh? Sí, sí.
6: ¿Te hace ilusión que esté Juan Carlos Unzué aquí hoy?
13: No, todos. A Juan Carlos nos veiem de tant en tant. A nosaltres potser no tantes vegades. I sí, estic molt content que estigui aquí perquè al final som un grup, crec, que ha nascut des de la relació, és a dir, des del respecte i al marge de cadascú ha fet la seva vida, no? Especialment el Chiqui, que és el que més llum ha estat, però nosaltres més a prop aquí, però vull dir que al final d'una manera o altra sempre hem tingut la relació a través del respecte. Jo sempre he dit que tu pots ser un company o ser un amic a través del temps i el respecte.
7: Saps que parla molt bé d'aquell Dream Team, aquesta fotografia que tenim ara, no? I la relació, el vincle que seguiu tenint tots, no? Que us aneu veient, que veu compartir grandíssimes coses i que es va forjar allà més que un vestidor, va ser un grup d'amics gairebé en moltes ocasions. No,
13: tenim el Charlie, que trencava un poc una mica tot,
7: bueno.
13: Coordinava una mica...
6: Charlie, posa't els auriculars i el microcasco. Sí. Què tal, com estàs?
3: Jo, perfecte. Bueno... Avui, demà ja en parlarem.
11: Sí, m'agradaria dir, amb el tema de l'equip i del grup humà que es va generar, perquè després, vull dir, una cosa és començar i després, evidentment, s'aguanta el grup perquè també es guanya, no? Perquè si no guanyes, no l'aguantes. Però sí que ens varen trobar, saps, gent molt bona, molt humil, i es va generar l'equip. Evidentment, el Juan Carlos, que el disfrutem, és tan fort i tan bèstia que ja està 7 anys. Després d'un dels dies més d'usos de les nostres vides, que és quan us ho va dir, doncs després, la veritat és que estem vivint moments maquíssims, no? Cada cop que ens veiem, i és gràcies a ell, evidentment.
6: Com us ho va dir, que tenia Ela? Com us ho dijiste a tus compañeros que tenías Ela?
14: Pues cada.
11: A mi per telèfon. Jo estava a Manchester i, hòstia, duríssim.
14: No me podia desplaçar.
11: Ja. No, però...
13: En aquella època todavía sí.
14: Sí, aún sí, aún sí, aún.
11: Sí, sí.
6: Però hasta hace muy poco has ido en bici, ¿no?
14: Bueno, ya hace unos añitos.
6: Bueno, pero con la enfermedad, con la ELA, estuviste no, tiempo que todavía salías por ahí a hacer excursiones.
14: Sí, con la eléctrica aún salía, sí.
13: No, fíjate, le diagnosticaron, el bestia se va a Pamplona, sale con la bici, le pega un esto de aire... Justo después de haberle diagnosticado, dos costillas, ¿no?
14: Siete costillas.
13: Después de haberle diagnosticado el ELA, el tío...
14: A los 10 días de hacer público mi diagnóstico en el Camp Nou.
13: Esto fue para ayudar un poquito a María, ¿sabes? Dice, María, no tienes... Estás preocupada, vas a tener otra preocupación. Así te olvidas de la primera y te pongo dos.
6: Sí que es verdad que, como ahora comentaba el Flaky, la fotografía que ahora estem veient y gaudint aquí al Keti Jugues, a la ràdio, envoltats de desenes, de centenars d'oients, perquè hi ha un munt de gent aquí a la sala, hi ha milers de persones que ens estan escoltant, demostra com va transcendir aquell equip, que, òbviament, com deia Chiqui Begristain, és pels títols que va guanyar, però també perquè transmetia o no alguna cosa que va quedar en la gent, perquè es detecta el carinyo, i suposo que vosaltres el detecteu encara, no anys després, aquell carinyo de la gent. Amor, Sergi, Eusebio, que esteu aquí també.
15: Bueno, bon dia. No sé, s'escolta?
7: Sí.
15: Bon dia a tothom i gràcies per convidar-nos, no? A veure, sí que és veritat que va ser una època maquíssima en el sentit de que es va crear una il·lusió. És veritat, el Barça venia d'una època complicada. Abans, quan va arribar el Johan amb el famós muti de l'Espèria i tot això, jo me'n recordo que anàvem al camp, hi havia poca gent, i havia una mica de... Bueno, la gent no estava del tot contenta, no? I vam arribar, va haver un canvi important amb el Johan, va crear, bueno, un estil, una manera de treballar, i un equip nou, amb gent de fora, gent d'aquí, nosaltres, la gent de casa, els que estaven, no? I es va jugar molt bé. Jo crec que va contagiar molt el fet de jugar bé. Després, bueno, els títols arriben d'una manera o arriben d'una altra, però el fet de jugar de la manera que jugaven, la gent es divertia, un dia podies guanyar, un dia no, però la gent sortia contenta i ho acceptava tot, no? I es va crear, pues, això, el que tu dius, una il·lusió i una alegria a la gent que, bueno, molt contagiosa, no? Amb els aficionats, els socis, nosaltres, me'n recordo que nosaltres encara anàvem a les penyes barcelonistes, eren molt propers, no? Jo crec que la plantilla i el jugador, nosaltres érem propers, o sigui que sortíem a entrenar i anàvem caminant fins al miniestadi i, bueno, i la gent estava allà i parlaves amb tothom, i hi havia aquesta relació que hi ha aquí ara amb la gent que hem vingut i hem parlat, i això és molt maco, no? No sé actualment si això es manté o no, però es va creure, i va ser una època, una dècada, uns anys de guanyar coses, de disfrutar cada cap de setmana, però sobretot cada dia. Els entrenaments nosaltres ho vam passar, però que molt bé. I fora del camp també, no? A vegades pues, també quan sortíem fèiem un sopar o alguna coseta
13: això,
15: també.
13: No, d'això no, potser no parla gaire.
6: Sergi, què?
13: Estem per,
6: com va rient,
13: eh? Estem per parlar de futbol.
11: Bon dia.
13: No, he de dir, perdó, abans de Sergi, no, només vull recordar que Guillermo no va jugar la final de Wembley, entre altres raons.
6: Com van plorar quan el van veure a ell plorant perquè li havien ensenyat la targeta que li impedia jugar a la final?
13: Això mateix.
7: Ara no passaria.
15: Bueno, la veritat és que mira, em va tocar, però canvio i, o sea, no canvio res en el sentit de que l'important era guanyar, que va ser una final que va costar. Jo vaig estar, va saber greu no vivir aquesta final com a grup, com a equip en la concentració. El que és viatjar amb l'equip, preparar el partit a l'hotel i això. Jo vaig tenir que viatjar pràcticament amb aficionats, amb socis, amb un altre avió, amb la família. I vaig estar a la grada amb la gent també, el soci, disfrutant allà amb la gent,
13: això,
15: gent del
13: club. Això es feia fatal. Tens raó. És a dir, en aquella època, la gent que no jugava o estava fora per lesió i tal, anava el dia del partit al matí i això estava fatal.
11: Sí.
13: És a dir, sorprèn. Al final... No, però era lo natural en aquella època, saps? És a dir, era com la concentració ha de ser només per la gent que ha de jugar o té l'opció de jugar, i això és horrible. Com està dient el mateix ara, la veritat és que segurament això és pitjor que no haver jugat.
6: Charlie, l'alineació d'aquell dia, d'aquella final, la vau pensar molt amb Cruyff o no?
16: Home, el vam pensar, i jo em pensava sincerament, i ell també, que el partit el guanyaríem amb molta, una certa facilitat. I després el partit es va complicar moltíssim. Molt més del que pensàvem. Jo estava convençut que el partit seria allò per la vida ràpida. Però ell es va complicar perquè nosaltres no ens acoplàvem mai. Sempre anàvem a la nostra idea. Però aquell dia ells vam treure aquell, diguem, l'extrem dret, el...
6: Tenien el Mancini, el Viali i el Lombardo.
16: El Lombardo.
6: Sí, el Calvo.
16: El Calvo, que va jugar d'extrem a extrem allà. Llavors allà va tindre que jugar pràcticament amb quatre defenses. Que sempre jugàvem amb tres i bueno... I llavors allò jo crec que va trastocar una miqueta el plantejament, no? O sigui, ja et dic, ens vam tindre... És de les poques vegades que nosaltres hem dit, bueno, escolta, fem això? No, fem una mica diferent, perquè, escolta... I després la cosa que vam encertar perquè es van portar moltíssims problemes, eh?
6: Sergi, que anaves rient abans i ara estaves escoltant atentament a Reixac.
17: Bon dia a tothom. Bé, jo no sé què faig aquí. Home, m'ha convidat, però clar, jo sóc el més jove. Jo ni vaig jugar a la final.
6: Bueno, ja formes part d'aquell tim.
17: Però sí és cert que gràcies a el que ha parlat abans el José Mari, de l'acolliment que em van fer tots, doncs sóc aquí. Crec que vaig arribar a l'últim moment del Dream Team. Em van acollir molt bé, vaig tindre la sort de tindre continuïtat. I gràcies a aquell acolliment doncs seguim mantenint aquesta relació.
7: Però acollonia molt entrar en aquell vestidor? Quan tu que eres jove...
17: Bé, jo, la primera anècdota que tinc quan entro a l'estuari és que em crida el Romario i em diu ven aquí pequeñito, quan ell era més baixet que jo. No? Però vaig estar al costat d'ell tot el fins que va marxar. No?
6: Per cert, un Romario que va viure en aquest hotel, no?
13: Un temps, sí. 3-4 mesos, sí. Allà a dalt, a la suite, eh? No...
7: Va triar bé.
13: Jo el vaig portar un dia, al matí, i ja no el vaig trobar més en un any.
6: Eusebio, ¿qué tal?
18: Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias. Pues un placer para mí estar con todos ellos, los que han sido... Fuimos muy amigos durante muchos años, las cosas nos fueron muy bien, vivimos momentos muy especiales de nuestra carrera y de la carrera que buscaba el Barça después de muchos años. Buscaba un camino que nosotros habíamos visto que en el 86 la había perdido. Y entonces la gente de principio, que estaba un poquito apagada, nosotros tratamos de... Bueno, animarles que perseguíamos un camino importante y al final lo conseguimos.
6: Fixeu-vos la imatge, eh? Chiqui Begristain, Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillem Amor, Charlie Reixac, Julio Salinas, José Mari Vaquero, Juan Carlos Unzué...
9: Gilipollas, todo.
7: Home, per favor.
9: Todos los gilipollas este aquí, que están celebrando una Champions. Una Champions. Ya tengo una carta para todo esto.
7: ¿Ah, sí?
9: ¿Así? ¿Ah, sí? Pola carta.
6: Carta de Vinicius al Dream Team.
9: Querido Dream Team, esta es carta de mí para todos vosotros. ¿Qué os habéis creído? ¿Qué tontos tenéis que ser para llamaros Dream Team, equipo de los sueños, y ha ganado una Champions?
19: Que eso lo tiene hasta el Olympique de Marsella. Mira, yo que soy muy joven, tengo 25 años, ya tengo 2 Champions y marqué las finales. Y aquí ninguno ha marcado una final de Champions. ¿Cuántos goles en una final de Champions? 0. Aquí, todos juntos coleccionados, 0. Además, podría haber ganado 2 Champions, pero porque llegaste a una otra final. Pero mira por dónde perdiste 4-0. ¿Cómo se puede hacer tan malo de perder una final por 4-0, tonto? Es que yo nunca he perdido una final de la Champions. ¿Sabes por qué? Porque perder una final de la Champions es de perder, ¿no? Es de toda segunda, ¿está? Además, una Champions que la ganaste en los 90, que yo no había ni nacido, está aquí la mayoría de la gente no había ni nacido, es de color de milagro. Si tuviera un poco de vergüenza ahora mismo, desalojaba la sala esta entera y todos para casa, descansar, tomar la pastilla, abuelos y mi polla, todos de segunda. Recordad también que la última Champions que ganamos nosotros en Madrid, sí, la ganamos en Wembley. ¡Te jode! Mancillando, pisando el mismo césped, levantando la misma copa, cagando los mismos retretes. O sea, que esto que vas diciendo de Wembley, el romance del Barça con el Wembley, ¿está loco? ¿Está loco? Yo también tengo una Champions de Wembley y luego vas a querer mi camiseta, gilipollas, venga. ¿Todos para casa o tengo que llamarlos del desocupa? Aquí, para que os saquen de aquí, recibe un fuerte abrazo, Pini.
6: La primera pregunta es, José Mari, ¿qué estabas apuntant mentre llegia la carta a Vinicius?
19: A tomando nota, a tomar la pastilla de Daumí.
13: Una. Era el viejo Wembley, no el nuevo Wembley.
6: Ah, molt bé.
19: Tú tiraste el estadio abajo para poder decir que es tuyo, ¿no?
13: Venga. Y lo que dijo Johan de salir y disfrutar, quedó ahí en el viejo vestuario, no en el nuevo que tú fuiste.
6: Pero una cosa, això del
19: disfruta
6: salir
19: y disfrutar,
6: ¿ho va dir o és una llegenda?
13: No, yo no lo oí. Yo no lo oí. Yo creo que es una leyenda. El concepto un poco, ¿no? Creo, Charlie, ¿no? El concepto de Johan era, bueno, sí, salir y disfrutar, por decir algo. Yo creo que eso se quedó como una leyenda. Tal vez a alguien individualmente se lo dijo.
16: Sí, pero más que nada es... El problema que decir él es no tengáis miedo ahora. Aquí hay que salir y la situación... Estás toda la vida luchando por llegar aquí y ahora hay alguno que le tiembla las piernas. No, sales. Máximo que puede pasar que es que pierdas nada más.
7: Bueno, te unido.
16: No.
19: Y perdiste 4-0 la siguiente.
16: ¿Y qué pasó? Nada.
19: ¿Disfrutaste? No,
13: sí.
19: ¿Eh?
13: Que Julio ha dicho que después del 4-0... Sí que pasó. Entonces sí que pasaron cosas. Mira, yo si me permitís quiero... a Eusebio, que me contó una anécdota hace poco... que también lo puedo poner un poco a Guillermo, que le pasó. Es decir, que Johan un día me dice, es que vosotros todos teníais número. Es decir, es verdad, porque Johan no, pues ponía las posiciones y más o menos el número era a través de esa posición. Y el segundo año vino Stoichkov y le quitó el 8. Y entonces dice, joder, sí que... Y yo le decía, sí, pero jugaste casi todos los partidos, era casi más titular que yo, porque yo estaba medio lesionado siempre, y me quitaba, me ponía, y él jugaba siempre. Y dice, sí, pero cada vez me cambiaba el número. Y eso es verdad, porque algunos, ¿no?, hemos quedado como con
6: sí, el 6.
13: Cuéntalo tú.
18: Bueno, el otro día nos encontramos con alguien y a ti te dijo, no, el 6. Y me dijo, ¿y el 8? Y claro, yo le decía a Vaquero... Digo, ¿no te acuerdas de lo que pasó conmigo? Y es que cuando llegó Stoichkov, él cogió el 8 y se quedó con ese número. Entonces yo jugaba más o menos de titular, jugaba con vosotros habitualmente. Pero un día jugaba con el 5, otro día con el 2, otro día con el 3. El que no jugaba ese partido, yo llevaba ese nombre. En la final llevé el 11. El 11, el de Chiqui, que Chiqui era titular, pero aquel partido es el que se quedó en el banquillo y jugué con el 11 y eso me pasaba a mí y bueno.
6: A mí en la segunda...
16: Porque has hablado de mí, ¿no?
6: Sí, por alusiones, ¿no?
16: No, por alusiones. Si al resto treu el buit i és capaç de trepitjar un àrbitre, saps que li dius?
7: Com pel paper del 8.
20: El 8 patito juega...
6: Sí, que és veritat que un dia vas jugar d'extrem enganxat a la banda i no vas tocar ni una sola pilota i Cruyff va destacar després que havies fet un partidàs.
13: Va ser Charlie.
20: El primer a Papendal, la primera la pretemporada... Arribo, ostres, 4-3-3, 3-4-3 en aquella època, en rombo, sí, jo extrem i tal, tu queda't quiet, amb allà, no, ben obert, i vale, jo allà, pues, allà quiet, allà trepitjant la línia, i no la vaig tocar, no la vaig tocar. I després, el dia següent, la xerrada fèieu després, no?, entrenament, sí, i el dia següent, xerrada sobre el partit anterior. He de dir una cosa... al Johan, diu, el millor o el Chiqui.
13: Jo dic... I nosaltres pensàvem, collons, però si no ha tocat la pilota.
20: I el dia que la toqui, què dirà? Jo dic, perquè si no la toco, el dia que la toqui, no, no. I evidentment hi havia una raó tàctica, estava subent a l'interior entrant allà pel passadís, hi ha molt rotllo, això que no interessa.
16: Però és que amb això d'extrem va haver-hi molt problema, perquè nosaltres vam fitxar l'Stoikov en el seu moment per jugar una mica davant de centro. I clar, ell jugava, el seu equip jugava, pues, que diria jo, arrencava des de mig camp i tenia 40 metres i fotia un esprint d'aquells i arribava a la porteria. I esclar, el camp del Barça era al revés. Ell rebia la pilota on l'acabava abans i estava al voltant de l'àrea. I el Curio em deia, este no puede jugar aquí. Le metes un balón largo, lo encontraremos en la travesera. I dic, hòstia, pues, coño, vamos a buscar una manera. I llavors vam buscar la manera de jugar al lau de l'antecentro i quan estava allà baixava una mica, deixava un espai allà i llavors l'Stoikov el teníem que fer entrar en diagonal, amb això. I escolta, jo no quiero jugar d'extremo, jo no quiero jugar d'extremo, tot el dia així. I el Cuyo em deia, coge este, vete allí i explica-li com quiero que juegue. Jo puc explicar-li, no quiero, no quiero. I un dia li vaig dir, mira, escucha, Stoikov, tú eres la hostia, eres rápido, eres agresivo, chutas bien, eres goleador, pero tienes un problema. Cuando tienes un problema, ya me pira malamente, vaig pensar que te fotrán un ceballot. Diu, ¿cuál? Diu que no sabe regatear. Collons, quan li vaig dir que no sabia regatear, perquè ell no era habilidós, era un tio de correguda. Pues per fer-li entendre que jugant d'extrem faria més feina i que acabaria en el mig i podia xutar, vam passar un mes. Que no volia jugar. Que no volia jugar.
6: Guillermo, què volies dir abans? Que
15: no, referent al Risto, és veritat que, al igual que l'Eusebio, la segona època del Risto a Barcelona, quan va tornar, a mi em va passar també amb el número.
6: Ah, sí?
15: Perquè jo ja estava aquí, em vaig quedar el 8, i a l'arribar ell va demanar el 8. I em recordo a la pretemporada, no sé quin país era, va venir el Mourinho un dia al vestuari i em va dir, ostres, mira, tenim això, aquest problema, li tens que deixar el 8 a Risto, i em vaig quedar, no sé si el 18. O sigui, van canviar i es va quedar amb el número. No?
6: Són la 1:27, escolteu el que t'hi jugues, a Ser Catalunya, especial Dream Team, amb José Mari Vaquero de mestre de cerimònies, amb la gent que ell avui volia que l'acompanyés. En un moment escoltarem missatges d'alguns també companys que no estan avui aquí perquè són fora, però han volgut d'alguna manera deixar-te una mostra de carinyo. Però us deia abans, Flaqui, que tenim samarretes Meiva de Wembley per regalar entre la gent que ha vingut avui a l'hotel Melià Sitges.
7: Sí, com ho vols fer?
6: Tu narraràs el gol de Wembley y los oyentes te imitarán.
13: Pero hazlo corto, no lo hagas muy largo.
7: No, ya sabes que yo soy de enrollarme mucho, ya sé que no te gusta, José Mari, pero sabes que soy... De...
13: Simple.
6: Si algú s'atreveix a narrar com el Flac i el gol de Wembley davant de tota aquesta gent del Dream Team, que sàpiguen que tindrà premi. Seran samarretes de Wembley, com les que apareixeran aquí dalt a la pantalla de l'auditori de l'hotel Melià Sitges.
7: Te tengo que nombrar mucho en la narración, José Mari.
6: El Santiago Valle ya os va buscando amb l'inalámbric.
7: Fuiste importante en el gol, te tengo que narrar, tengo que mencionar mucho tu nombre o no?
13: Yo fui el más importante.
7: De los tres.
13: Yo dejé el balón perfecto. Lo otro, chutaba, si lo de Ronald chutaba normal.
6: Esa jugada no estaba ensayada.
13: No.
7: Venga, va, Sobi. Així va, ¿eh?
21: La falta pel Barça. Veurem com la gestiona l'equip de Cruyff. Xiula l'àrbitre. Stoichkov, Vaquero, xuta Koeman, gol! Del Barça! Gol! Koeman ens acaba de regalar el moment que tota la vida esperava. amb la seva canonada. Directe a l'eternitat, acaba d'ensorrar el mur que ens impedia complir el més gran dels nostres somnis. Ha tocat Stoichkov, Vaquero, l'heroi de Kaiserslautern. Ha aturat la pilota i Koeman ha exhibat un xut fet amb l'ànima per donar-nos un moment per tota la vida, ja sempre culer. Sabràs què feies, on estaves, amb qui vas viure i veure el gol de Wembley. Som a minuts de la nostra primera vegada. La canonada eterna de Koeman ens permet per fi mirar els ulls de la Copa d'Europa. Està a punt de fer-la nostra, d'agafar-la, de coronar-la, d'aixecar-la i estimar-la. Minut 112, 20 de maig del 92. Mai oblidarem aquest minut, aquest moment. Potser no en sem conscients, però acaba de canviar la nostra vida. Marca Koeman, el Barça a punt d'aixecar la primera. Barça 1, assistència de Vaquero, Sampdoria 0.
1: Más no podia fer, José Mari.
6: S'aixeca José Mari Vaquero a abraçar el Flaqui.
19: És la primera vegada que Vaquero veu algú més vermell que ell.
6: Santi, aviam, aquí entre el públic.
2: El Flaqui ha de puntuar la millor narració de les que farem,
1: amb l'ajuda del José Mari, que deixa'm
2: saber. El Flaqui i el José Mari puntuen i el guanyador s'endú una samarreta meva. A veure, per aquí, els primers, com et dius?
22: Iker.
2: Iker i...
19: Ui, Víctor.
2: Víctor. El volen fer... Aixequeu-vos, aixequeu-vos. El volen fer en família, ens han portat a part aquí Coca, per tant ara us la pujo. No sé si això afecta la valoració.
1: No dona abast, president.
2: Però, vinga, una, dos
6: i tres.
23: Minuto 111 en Wembley. Falta sobre Eusebio. Si puede hacerlo alguien es Koeman. Va a tocar la pelota Stoico. La para Chema. Chuta Koeman.
22: Y gol.
2: Ja fusta, Déu-n'hi-do, les noves generacions. A veure, més per aquí.
1: El tema Txema suma, també.
2: Per aquí havíem quedat, aquí, aixeca't el que havíem quedat que feia la narració.
1: Allà, a veure, aquí, allà, aquí allà a les primeres fileres.
2: Primeres fileres, després vinc cap aquí, que no se m'oblida, que també he quedat. A veure, com et dius?
24: Albert.
2: Doncs Albert, tot teu al micro i endavant.
24: Minuts 111, estem a l'estadi de Wembley. Fa molts anys que esperem aquesta oportunitat. Hi ha una falta, la xutarà possiblement Risto. No, fica Koeman, està a punt de xutar, però es fica pel mig. Risto toca Vaquero d'una manera increïble. I xuta Koeman. I gol de Koeman, gol de Koeman. Feia molts anys que esperàvem. Moltes felicitats, Barça. Feia molts anys. Tenim la Copa cap a Barcelona. Koeman!
1: Molt bé.
6: Va, tenim a l'Iker, tenim a l'Albert.
1: Tothom incideix en el tema Vaquero,
6: I volen fer la pilota. Sí. Més oients que s'atreveixin a narrar.
2: Crec que s'hem escapat el que havíem quedat,
6: o no? Aquí hi ha un oient que aixeca la mà per narrar.
2: Aquí.
6: N'escoltarem un parell més, Santi.
2: Vinga, va. Aixeca't. Com et dius?
24: Héctor.
2: Tot teu.
24: Hi ha una falta favorable pel Barça. La posarà Stoico Vaquero. Koeman, gol! Gol de Ronald Koeman! Gol de Ronald Koeman! Aquesta victòria pot ser pel Barça! La primera Champions del Barça! Barça 1! Estrella Roja Bernero! Gol! Quin golaç!
6: Aquest és escola Alfredo Martínez. Vinga, i un últim oient.
2: L'últim, va, per aquí. Com et diu?
25: Josep.
2: Vinga, Josep, tot teu.
25: Jo el que voldria dir a la taula és que per arribar a la final, el gran gol que va marcar el Vaquero a Kaiserslautern, per mi va ser la gran final anticipada amb un gran gol que es va celebrar, que el Barça va guanyar aquí i al final el Barça va perdre per 2-3-1, però el gol a camp contrari va ser el que va portar el Barça a la final. No sé si em tocarà la samarreta o no, però Vaquero, aquell gol va ser de lo millor que s'ha pogut veure.
6: Si vol la samarreta de narrar,
1: Pot narrar el de Kaiserslautern.
6: Pot narrar el de Kaiserslautern. Vinga, en 30 segons, que hem d'anar a desconnexió de publicitat.
25: I ara gol de Vaquero. Quin gol! Quin gol! Escolta, això ens porta a la final. Fantàstic! Quin gol, gol, gol, gol! Gol!
6: Gràcies, Josep. Escolta'm, Flaqui, són quatre oients, l'Iker, l'Albert, l'Héctor, el Josep, que s'han atrevit a imitar-te, a narrar sí. tres, el gol de Wembley i un, el de Kaiserslautern.
1: Ara ens reunim durant la DES com el José Mari
6: i
1: decidim.
6: Fem una cosa, que sé que ens ho permetran.
13: Has de decidir tu.
6: Samarreta per tots els oients que han participat i s'han atrevit. Va, samarreta per cada un dels oients que s'han atrevit a imitar el Flaqui narrant a la cadena SER. Chiqui.
20: A veure, no sé si ho he entès. Abans, el concurs d'abans, era José María el que decidia.
1: Sí.
20: Però ara no? Ara...
6: Ara he decidit jo.
20: Ara
6: i li hem regalat a tots.
1: Ha decidit el sí, que hi ha premi
6: pausa
1: per tots.
6: Pausa i a la tornada ens expliqueu...
1: Havíem de fer la pilota a mi,
6: ens
1: correcte.
6: Expliqueu com vau parir aquella cançó del rap del Dream Team.
0: Què t'hi jugues?
4: Cadena SER.
5: Aquero Koeman, xute Koeman!
4: Gol per la història. Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el Què t'hi jugues des de l'hotel Melià Sitges.
8: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat. Ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
4: Diuen que de mare només n'hi ha una. I de manar 75 també. A manar 75, cada dia és una nova oportunitat per gaudir. Vine a descobrir el sabor de la felicitat i a crear moments inoblidables amb nosaltres.
10: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Montprotec.
12: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
10: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Montprotec.
12: Truca al 900 102 103 o entra a montprotec.es.
26: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a AXA.es.
27: De la innovación científica y el poder de las plantas medicinales nace Regis Global, los complementos alimenticios de alta calidad que ayudan a cuidar de tu hígado, a reforzar tu sistema inmunológico y a favorecer tu salud cardiovascular. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
28: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
29: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
30: Yo no paro de darle vueltas a esto.
31: La superseguridad de Movistar Prosegura Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
4: Un gol per la història. Estem recordant la primera Copa d'Europa del Barça amb el Què t'hi jugues des de l'hotel Melià Sitges.
6: Escolteu el Què t'hi jugues. A SER Catalunya, Flaqui, se'ns farà curt el programa d'avui.
1: Sí, és d'aquells dies que t'hi estaries més estona.
6: Gràcies a tots els oients que heu vingut avui al teatre, al auditori de l'hotel Melià Sitges, sembla un teatre, per viure en directe la ràdio i recordar la primera Copa d'Europa del Barça, la de Wembley, un 20 de maig, com avui, però de 1992, i per parlar també de Mi pròxima parada, que és el llibre de José Mari Vaquero, amb una taula de luxe. Fixeu-vos que tinc un amic que és molt oient, madridista, i m'envia un missatge: tot i ser del Madrid, quins grans jugones tens amb tu avui. Estem amb Chiqui Begristain, Eusebio Sacristán, Sergi Barjuan, Guillermo Amor, Charlie Reixac, Julio Salinas, José Mari Vaquero, Juan Carlos Unzué...
32: Per mi no lo dice.
1: Sí, també. Sí,
6: oye,
1: sí.
6: Sabes que hubiera dado un brazo por jugar un minuto en primera división.
32: Por cierto, que sepáis, os quiero informar a todos que yo tuve que ver algo que y con aquel gol de Wembley.
1: ¿Qué me dices?
32: Sí.
6: Cuéntanos.
32: Yo ya no estaba. Ya sabéis que estuve del 88 al 90. ¿Sí? Los años más importantes de aquel tiempo.
6: Sí, porque es donde se cimentó todo.
32: Sin ningún duda. Y claro, ¿yo qué hacía esos dos años? Me chutaba Ronald y yo le dejaba que me las metiese.
0: La confianza fue clave. Metía, le dabas confianza.
32: Me las metía todas.
6: Todas.
32: Y le di confianza. Claro, sin ninguna duda.
0: Si no, y le hubieran salido los nervios, claro, en aquel momento. Claro.
3: Molt bé, però avui també hem d'agrair que som aquí perquè ens acompanya també gent com compramosupiso.com. Mm-hmm. Ja sabeu que guanyar una Champions no és fàcil,
0: no.
3: Però vendre el teu pis sí, perquè amb compramosupiso.com te'l compren directament, t'estalvies visites, t'estalvies mal de caps, és el millor gol que pots fotre, vendre el teu pis i sense complicacions a compramosupiso.com del grup immobiliari Heritage.
6: D'alguna manera avui tenim a Pep Guardiola entre nosaltres, també. Gent que és fora, però et volia deixar un missatge de carinyo, com un amic teu, company, que participe a mi pròxima parada, perquè escriu sobre tu en un dels capítols, Andoni Zubizarreta. Escoltem què diu Zubizarreta.
5: Hola, José María es alguien más que un... No, más que un compañero, evidentemente, casi más que un amigo, alguien con quien... Creo que a los 17 años compartíamos un avión de hélice ahí de vuelta el nuevo crack de la Real Sociedad, yo un porterito del Alavés. Y desde entonces, pues bueno, hemos compartido aviones, viajes, momentos malos, regulares y, bueno, alguno de ellos también bueno. O sea que alguien aquí, a quien quiero mucho y que espero que hoy todo vaya muy, muy bien. Venga, un abrazo.
6: També és lluny, però d'alguna manera present, Jon Andoni Goikoetxea, que també és molt amic teu.
7: Hola, què tal? Hoy soy Jon Andoni Goikoetxea y nada, quería mandarle una felicitación a José Mari por su libro. Ya siento no poder estar ahí, pero bueno, seguro que va a estar genial y entretenido el libro. Y nada, me gustaría haberle acompañado, pero por otros motivos no puedo ir. Y nada, mandarle un abrazo fuerte, que seguro que va a ser un éxito, y un abrazo para él y para toda la familia. Venga, besos, nos vemos. Un saludo.
6: Zubi, Goico y Ronald Koeman. Leroy.
9: Hola, amigos. Buenos amigos para siempre. Bueno, ya se ve dónde estoy. Club de Golf de Barcelona, preparando el torneo de Koeman Cup. Siempre estáis invitados para venir y bueno, hecho de menos de no poder estar con vosotros el día de 20 de mayo. Bueno, ya la foto habla por sí mismo y sepáis que solo yo he ganado la Copa de Europa sin los esfuerzos que habéis hecho vosotros, pero una broma. Contentísimos, siempre me llaman el 20 de mayo. Y gracias a vosotros también, ¿eh? Y sabéis cómo yo pienso de vosotros. Un abrazo muy fuerte y bueno, y hay una mesa para comer. Sitio bueno, Club de Golf de Barcelona. Siempre estáis invitados.
6: Oye, ¿el golf era muy importante para el Dream Team?
13: ¿El
6: golf era muy importante para el Dream Team? Yo no juego a golf, o casi todos juegan a golf.
13: No, Chiqui juega a golf, sí. Eusebio no creo, Sergi tampoco. ¿No? ¿O sí?
6: ¿Por qué hay tantos jugadores de fútbol que juegan a golf?
13: Pregúntale a Chiqui, que es el que juega, el único aquí.
20: Ha dicho que nos invita, ¿no? Pero,
0: sí, sí.
20: Pero cualquier día del año, ¿no? No tiene problema.
0: Ya.
20: Eso, mañana, ¿no? Yo le voy a guardar. Pues ahí es el vídeo, ¿eh? el golf es un deporte que lo puedes hacer hasta muy... Bueno, lo puedes hacer fins que siguis gran y, o sea, es muy divertido. El entorno es maravilloso. Tot verd. Y, ostras, Juan Carlos, es que no puc. No puc callar.
0: Venga, dilo, cuenta.
20: A Juan Carlos, a més de donar confiança al Ronald, era un gran jugador de golf. I unes vacances allà, vam anar al sud de França, al nord d'Euskal Herria, i era increïble. Vull dir, o sigui, anava, era allò Tiger Woods, eh?
0: Però en blanco.
20: Allò, sí, però allò vestit, allò impecable, no? I primera bola cap a la dreta. I ell com deia, dic, no només has de semblar o no, has de jugar bé golf, sinó que has de semblar-ho, no? I anava impecable, però hòstia, va tirar tres boles a la dreta, però després ho va arreglar.
13: Jo volia dir sobre Juan Carlos que també nos va donar un cop de mà al partit aquell del 5-2 aquí al Camp Nou, que hem guanyat la Lliga.
0: Sí.
13: ¿Lo recordeu?
0: A la Sevilla.
13: Sí. ¿Sabes quién era el portero de Sevilla? Sí.
6: Juan Carlos Unzué.
13: Escolta.
0: Esa liga también es tuya, Juan Carlos.
32: Seguía dándoles confianza.
13: Sí, sí. Si, si se hiciera una investigación, tal vez la profundidad. Fíjate, le hice yo un gol de vaselina que era inimaginable. Eres el único control que hice en 17 años. Y el tío torpe dijo: no la va a parar. El tío dice: no la va a parar. Pero claro, la paré.
32: Es que a mí me gustaba estar fuera de la portería, lejos de la portería. Bueno, fíjate, ¿sabéis cómo?
6: Bueno, eso creo que se habla con toda naturalidad. En los 90 no era tan fácil ver a un portero que jugara fuera de la portería. Ahora sí, pero en los 90 no.
32: Está claro, sí. Pero yo suelo decir, joder, qué amigos he tenido. Cada vez que jugaba contra algún amigo, me la enchufaba. Fijaros, ¿sabéis quién me metió hasta un gol de falta?
6: ¿Quién?
32: Eusebio Sacristán. No le ha metido un gol a nadie. Y tenía que estar yo allí para que lo enchufara por la cuadra.
6: ¿Tú le metiste un gol de falta a un Zue, Eusebio?
2: Hemos sido muy amigos siempre y tenía este detalle conmigo.
32: Les daba confianza, sigo.
0: Ahora, alguno podría haber tenido algún detalle contigo, ¿no? Para que te lucieras también.
13: No, pero hay una buena reflexión de Flor, mi mujer, que le hizo un día y el tío se cabreó un poco. Que lo cuente él.
32: Salgo después de jugar un partido contra el Barça, contra ellos, y no sé, no me acuerdo cuántos nos metieron, Flor. ¿Tú te acuerdas?
0: Muchos,
6: dice.
32: Y entonces salgo y lo primero que me dice Flor: tú, Juan Calillo, tú que te enteras por los goles, por el marcador, ¿no?
6: ¡Hostia! Per cert, hem escoltat a Flor en directe, està aquí a l'auditori de l'hotel Melia Sitges, també a John Vaquero, que t'ha deixat un missatge des dels Estats Units. Falta la teva filla, Lorea, que com que avui has volgut que estigués amb la teva neta i no sabies si hauria d'estar pendent d'ella o podria gaudir del programa, a l'Helena de Diego, a la nostra productora, li va dir: calla, t'envio també una nota d'àudio, i així ja m'ho trec de sobre i m'asseguro que l'escolté.
11: Hola, papi. Bueno, primer de tot, dir-te que aquesta presentació té alguna cosa especial, eh? Estàs aquí a Sitges, que és casa nostra, un lloc del qual la mami tu us vau enamorar quan éreu joves i que tantíssimes coses ens ha donat, i a més amb els teus companys del Dream Team. El dia d'avui coincideix amb una data molt especial per tots els culers, que és l'aniversari de Wembley. Així que és un dia molt bonic pel barcelonisme. Felicitats a tots i visca el Barça. Aquest lloc, personalment, em porta records i nostàlgia perquè al Melià de Sitges, amb només uns mesos, vaig començar amb tu les meves primeres classes de natació. I té gràcia perquè a tu mai t'ha agradat l'aigua. Lo que no se hace por una hija. I sobre el llibre, Mi pròxima parada, ha estat un projecte treballat durant molts mesos al qual li has dedicat tot el teu carinyo i moltíssimes hores. I per això em fa il·lusió que aquest dia el visquis així, a casa, amb gent que forma part d'aquella etapa tan important de la teva vida. Espero que gaudeixis molt, de veritat, i un petó molt fort.
13: Bueno, sí, la veritat és que tinc dos fills que són culers. Tant el John com la Lorea, i amb Lorea en concret tenim unes quantes fotos en el Camp Nou encara, molt maques i molt de record, i la veritat és que sí, molt culer, català, els dos catalans i culers.
6: I la neta també.
13: La neta queden... més, té la samarreta des del primer mes, crec.
6: 13 minuts per arribar a les 2 del migdia. Els oients que heu vingut a Sitges, després us podreu fer fotos amb la gent del Dream Team i la Copa d'Europa amb aquesta samarreta gegant de José Mari Vaquero sense problema, no? Podran venir a fer-se fotos
14: amb
6: vosaltres.
14: No heu de fer res, no, ara. No heu de fer gran cosa.
6: I tu?
14: Jo sí.
6: Què has de fer?
14: Jo, perdre.
0: No, home, no.
14: Fer un dinar. Em sap molt de greu el que ha passat, però és igual. Escolta, el Dream Team va generar molt bones imatges, però n'hi va haver una que no va ser del tot bona. I va ser en format rap. Escolta.
15: Nunca lo va a tocar el Barça. Ha ganado. Hemos controlado la situación. Y ahora te cantamos esta canción. ¡Va!

0: detall de només posar l'àudio i no el vídeo, però recordeu perfectament aquest rap, no? El rap del Dream Team.
1: Inolvidable.
2: Però era millor les samarretes que portàvem que...
0: Posa el vídeo, no, Julio? Sí, posem el vídeo. No,
3: no, no poseu el vídeo.
0: Farem una cosa millor.
3: Escolta, el que farem serà refer la cançó. Tornem a cantar aquesta cançó, fem-ho bé aquest cop.
0: La cantaràs tu?
3: Fem-ho, exacte, fem-ho bé aquest cop.
0: Val.
3: O sigui que endavant, música aquí, i fem-ho bé. Vinga. Anem cap a Wembley, buscàvem la primera, guardant la porteria i el Zubi Zarreta, guiant-nos amb el Johan, va dir sal i disfruta. L'objectiu era fer gols a Gianluca Pagliuca, que no sabem com fotre, el partit es trava. El Salines en té una, però el nano no la clava. Stoikov al palo, tothom ja la cantava, però la porteria semblava tapiada. Barça... Barça... Hoy podemos celebrarlo aquí. Barça, Barça, una falta i cap a dins. La falta ho reconec, va ser cosa rara. Stoikov la toca, Vaquero la para. Tot va sortir tal com vam assajar. Assajar una vegada i a la barra del bar. No havíem assajat mai una falta. El Cruyff no creia en la pilota aturada. Ell sempre deia, no si falta entreno, este es uno. Tu xuta per a dintre. Barça. Barça. Hoy podemos celebrarlo aquí. Barça. Barça. No veig el públic massa. Una falta i cap a dins. Ja, mare, aviam.

0: Saps què passa? Que abans has donat la recepta de que la gent, Vinícius, ha fet la carta aquesta, que la gent agafés una pastilla, l'han tret i ara no hi ha...
1: Ah, segunda, tot.
2: És veritat, Charlie, que no assajàveu ni jugades d'estratègia, ni faltes, ni res d'això? No.
0: No.
2: No, no. El micròfon. Generalment, dius?
3: Excepció no.
0: Sí.
3: Generalment, el que tira bé no falta entrar-se gaire. Ah. Perquè... Escolta, t'ho dic en sèrio? No, t'ho dic en sèrio, perquè allò de xutar 20 vegades, si no surt a la tercera o la quarta, va més que no tiris més. perquè no tens facilitat.
2: Farem una última ronda amb oients al micròfon inalàmbric del Santi Ovalle, perquè hi ha el president de la penya barcelonista de Sitges, també hi ha el president de la penya Foment Martinenc. Ha vingut un alcalde d'un poble de Lleida, de Castelló de Farfanya, a portar producte típic de la seva terra, m'han dit. No sé, Santi, és que no
0: ho veig. Sí, per aquí, alcalde.
4: A veure.
5: Jo he portat... Aixeca't per parar un carro, eh?
2: Com et dius? Ja, no?
6: Hola, em dic Omar Nomri Coca i tinc l'honor de ser el primer alcalde d'origen àrab de Catalunya i, bueno, és el meu segon mandat com a alcalde i us he portat oli de Castelló.
5: Oli!
6: Premiat com a el millor oli del món. L'any 2017 vam guanyar el Sol d'Oro. Després una tassa de la marca turística que hem creat, Vall del Farfanya, per mostrar que els pobles rurals doncs, també representem el 60% de Catalunya, tot i que només som el 3% de la població. I per acabar, dir-vos que també ara recentment hem creat la Fundació Gabriel Alsina per lluitar contra les malalties neurològiques i doncs, des d'aquí animar tothom a col·laborar i participar en aquesta fundació i aquesta causa noble. Gràcies.
4: Molt bé.
0: Una última cosa.
6: Una última cosa. Sapigueu que hi ha detalls per tots els convidats avui aquí i especialment per tots els treballadors del programa que t'hi jugues, també els que estan a darrere dels micros.
2: Moltes gràcies, Omar.
7: Que sou clau.
2: I ahir és molta gent ara que treballa pel programa, des de l'Arena de Diego, que està allà a la producció, al control tècnic, el Guillem Arnal, que està als estudis de Ràdio Barcelona, el Willy, aquí hi ha el Jordi Orós, i el Pere Bernal, hi ha l'Eli Cordón, més el seu equip de vídeo, hi ha la Núria Vilamala controlant les xarxes, i, òbviament, hi ha tot el departament de màrqueting, comercial, programes, amb el Carles Penya, hi ha membres de la direcció, i el director de Ser Catalunya, hi ha la Núria Camps, que és la que controla totes aquestes terres, hi ha el Jordi Martí per allà controlant, és el cap d'esports, en fi, que nosaltres estem aquí davant, però darrere hi ha moltíssima gent per a que vosaltres pugueu passar una bona estona.
5: Sí, que haurà portat oli per fregir un nyu sencer,
0: eh? Estic sí que amb l'Alfred Ruiz, el president de la penya blaurana de Sitges. Què tal, com estàs?
8: Penya barcelonista de Sitges.
0: Barcelonista.
5: Per favor,
0: Santi. Perdó. Gaudint del programa?
8: Molt. A més, el Chiqui és molt amic nostre de la penya. Chiqui, perdó.
7: Bueno, Chiqui, si vol, també.
5: Chiqui,
7: vés a fer-te amic. Chiqui, vés a fer-te amic.
8: Bueno, el Chema és molt amic nostre de la penya.
7: Chema! Això s'ha quedat. Julio, la cas liao.
2: La cas liao, Julio.
8: I ens prenem una cerveseta de quan en quan i estem disfrutant de Sitges, que, com ell diu, és un gran poble.
0: Sí, senyor. Aquesta hora és una bona hora per prendre una cerveseta.
8: Sí,
0: eh?
8: Allà a la seu ens estan esperant.
0: Gràcies per acollir-nos a Sitges.
8: A vosaltres per vindre aquí al nostre poble. Gràcies.
2: Allà tens l'Àngel Pérez, que a part de ser el president de la penya Foment Martinenc, una de les més antigues del Barça.
0: La segona, diria, no? És la segona més antiga?
2: És gran amic del programa i sempre còmplice de moltes de les bogeries que hem fet a la ràdio.
9: La segona més antiga del Barça a tot el món.
2: La segunda! ¡Ja! ¡Gilipolla!
9: No comptava en tenir aquest moment. Jo, per mi, el Sique, el Jordi Martí, tu, som de la família, us agraeixo molt. I he de dir que a mi un dia em van donar una tarja i em van dir, a partir d'ara podràs entrar a la SER sempre que vulguis. I jo, quan arribo a la SER, passo la tarja i entro. O sigui que sóc de la família de la cadena SER de Ràdio Barcelona.
5: Tu el que vols és oli.
9: I aquí el Charlie ha estat el Foment Martinenc, Guillermo, el Guillermo també, el Sique i tot, el Jordi Martí aquest any, o sigui, moltes, moltes

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: ¿A celebrar la victòria o...?
2: No, home, només significar que aquí tenim els protagonistes que van canviar la història del club. És a dir, hi ha un Barça abans i després de Wembley. El Barça que recordàvem nosaltres de les Copes d'Europa era el Barça de Berna, d'aquells pals quadrats, d'en Ramallets que s'enlluernava, etc etc. Després també la derrota contra l'Steaua de Bucarest, i ells van canviar. El 20 de maig de l'any 92 canvia la història del club, i amb aquella Copa d'Europa el Barça deixa de ser un club més victimitzat a ser un club d'èxit. I per tant, amb ells se'ls ha de reconèixer que tots i cadascun d'ells van ser protagonistes de que el Barça avui és el que és gràcies a aquella final de la Copa d'Europa a Wembley.
3: Gràcies.
1: És la 1:57, avui ha estat un programa especial. Insisteixo, els oients que heu vingut, si us voleu fer una fotografia amb els herois de Wembley, podreu quan acabi el programa. També, si voleu que José Mari Vaquero us signi algun llibre, Mi pròxima parada, que ha escrit amb José Javier Torre, també ho farà. Es quedarà, m'ha dit, l'estona que faci falta. I per acabar el programa sí que destacar una cosa que ens explica l'Anton Meana, per aportar un punt d'actualitat que, òbviament, ampliarem als butlletins i als programes de la cadena SER al llarg del dia d'avui. Ha dit Enrique Riquelme, candidat a les eleccions del Real Madrid, oposició
3: bueno,
1: a Florentino Pérez.
3: Empezamos.
1: Nosotros no teníamos un plan para hoy, la estrategia era para 2028. Hay una obligación de dar un paso, si se puede, per tant, confirma que intentarà presentar-se a les eleccions, i ha avisat Enrique Riquelme que aquestes seran, si se celebren, les últimes eleccions a la presidència del Real Madrid, deixant caure que el que vol Florentino Pérez és convertir el club en societat anònima esportiva.
3: Comença fort.
1: Dit, fa uns minuts, Enrique Riquelme.
4: ¿Qué voy a querer yo hacer nada? Yo no, hombre, no. Si el Real Madrid es una cooperativa como la Bacus. Somos nada, hombre. Somos, bueno, pues, como mucho te puedo ofrecer, la calidad que se nota en los acabados, como en IMCAT, que tiene los mejores materiales para la construcción, decoración, reforma, diseño del hogar, claro, jardinería, ferretería, si es que el precio es súper competitivo.
1: Una molt ràpida, perquè ens queden dos minuts de programa, però ¿us sorprèn que Florentino Pérez torni a fitxar a Mourinho?
5: Yo no tengo ni idea, la verdad no tengo una... No puedo darte...
6: No me sorprende para nada. Para nada.
5: No sé, la verdad que a veces las situaciones tienes que afrontarlas de una manera, seguramente es la mejor opción que tenía ahora mismo él en el mercado, y por lo tanto no hay nada que decir.
7: Em puc fer un altre jo per acabar parlant del Barça? Estem en el bon camí perquè el Barça torni a aixecar més aviat que tard una nova Champions?
6: Que responde Chiqui, que és el que té el micro en la mano, que parece que quiere hablar. No, quiere hablar mucho, sempre està hablando mucho.
7: Des de fora, Chiqui, veus el Barça en el bon camí amb aquesta generació de joves de la Masia?
8: Jo crec que sí, no? Ens divertim molt veient-ho, i l'únic que falta és completar la feina. I això no es fa un dia. Necessites pretemporades, estius per allò, per completar-ho, però el lloc el tenen, la qualitat el tenen, ens divertim una barbaritat, i ara és aquell equilibri i completar-ho.
1: I acabem amb aquesta. Ja que estàs aquí, Chiqui, Guardiola se'n va del City perquè ja no hi ets tu?
8: No. Segur que no, segur que no. Ja saps que seran camins diferents. Hem estat molt temps junts, hem disfrutat molt junts, però per un moment que vaig decidir que havia de sortir, que havia de marxar, i ja, evidentment, és una cosa seva, que està molt ben acompanyat.
9: Et vas cuidar. Eh? You emptied yourself in Manchester City.
1: Gràcies a tots per venir al Que t'hi jugues des de l'hotel Melià Sitges. Espero que hagueu passat una bona estona de ràdio. Als que heu vingut, als que ens heu escoltat, ara us quedeu amb l'actualitat informativa a la cadena SER, hora 14. Busqueu l'aigua potable, que n'hi ha. Costa trobar-la, però n'hi ha. Adeu!
10: ¿Qué te jugas?
11: Soy Miriam. Caballero, ¿podría decirme cuál fue el importe de su última factura de la luz?
12: ¿Y yo qué coño sé? Además, ¿usted no me llamó hace un rato de la compañía de teléfono?
11: Sí, señor. Somos una empresa que abarca diferentes soluciones para el hogar. ¿Me permite un minuto para contarle?
12: ¡Que no tengo un minuto, cojones! Digo, es que espero una llamada que no llega.
11: Eso le pasa por...

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Y españolas a la izquierda del PSOE.
2: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
3: Això ho ha dit Rufián en un col·loqui a Madrid, on també ha assenyalat que no es tornarà a presentar amb Esquerra si no hi ha condicions.
1: I els advocats de Jonathan Andic diuen que les converses que van portar a la seva detenció pel presumpte homicidi del seu pare, el fundador de Mango, estan tretes de context.
3: La defensa ha analitzat els més de 1.000 folis de la causa per desmuntar les acusacions. Volen que el fill del fundador de Mango torni al jutjat per refutar el mòbil econòmic i les greus imprecisions diuen que inclouen els informes dels Mossos.
1: I en un altre àmbit, Aina Clotet guanya el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica de Cans per Viva. La Setmana de la Crítica és un acte molt prestigiós que es fa en paral·lel al Festival de Cans. Allà hi ha la nostra enviada especial, la Pepa Blanés.
4: És el seu debut com a directora en Viva, la història d'una dona de 40 anys que acaba de superar un càncer i té unes ganes immenses de viure. Una comèdia que ha agradat molt ací a França i que s'endú aquest reconeixement dins la secció paral·lela del Festival la Setmana de la Crítica, on habitualment es presenten les primeres obres de nous directors per a descobrir. Viva arribarà als cinemes el pròxim 19 de juny.
1: Són les 6:55.
5: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
6: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
5: La crítica és la consciència de la història.
6: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
5: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
6: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Hi ha novetats en el cas Negreira. Segons el forense, no està capacitat per ser jutjat. Adrià Soldevila, bon dia.
8: Bon dia. José María Enríquez Negreira no podrà declarar en el cas conegut com a cas Negreira després que l'Institut Forense hagi conclòs que la seva salut ha empitjorat i que presenta un trastorn neurocognitiu que li impedeix seguir el procediment judicial. L'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, investigat per haver rebut més de 7 milions d'euros del Barça durant 18 anys, ha estat explorat per metges i psicòlegs forenses vinculat al Departament de Justícia després de la petició de la seva defensa. Ara, el cas pot fer un gir perquè un dels principals investigats no es podrà defensar amb garanties. Haurà de ser la jutgessa d'instrucció, Alejandra Gil, qui decideixi si es manté o l'exclou de la causa abans de tancar aquesta primera fase, en la qual el Barça i els seus expresidents, Rossell i Bartomeu, segueixen sent investigats.
1: I el Keti Jugues de Ser Catalunya celebra els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley amb un especial a Sitges amb membres del Dream Team, Joan Tejedor.
9: La primera Copa d'Europa, com diu José Mari Vaquero, va canviar la història del club.
10: Si no haguéssim guanyat a Wembley, tot hauria sigut diferent.
9: De la mà del canvi que va liderar des de la banqueta Johan Cruyff, com diu Guillermo Amor, a nivell futbolístic.
11: Va haver un canvi important amb el Johan, va crear un estil.
9: I com reflecteix el que era el seu segon, Xavi Reixac, a nivell també de mentalitat.
12: I jo em pensava, sincerament, i ell també, el partit el guanyaríem amb una certa facilitat. I després el partit es va complicar.
9: Junts van liderar un grup humà que va trencar el malefici històric a la màxima competició europea, com recorden Xique Vigristain i Eusebio.
13: Evidentment s'aguanta el grup que també es guanya, no? Porque si no huellas no lo aguantas.
14: Las cosas nos fueron muy bien, vivimos momentos muy especiales de la carrera.
9: Amb una complicitat que es manté intacta, com quan Ronald Koeman, l'heroi de Wembley, es queda per ell totes les floretes amb tota broma.
15: Sepáis que solo yo he ganado la Copa d'Europa sin los esfuerzos que habéis hecho vosotros, pero...
9: O Juan Carlos Unzué, que feia dos anys que no era el club, assegura que sense ell Koeman no hauria marcat mai aquella falta per la història.
16: Yo que hacía esos dos años, me chutaba Ronald y yo le dejaba que me la metiese y le di confianza.
9: Fins i tot alguns dels que no van poder ser-hi en persona, com Antoni Zubizarreta o Joan Antoni Goicoechea, van voler formar part d'un Keti Jugues per la història.
1: I Clara Peia actua aquest vespre a la sala Paral·lel 62 en el marc del Barcelona Guitar.
3: I presentarà el seu nou àlbum Nuca, un treball que convida al retrobament i que participa en una quinzena d'artistes.
1: I a aquesta hora saludem a la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
17: Hola, com esteu? Bon dia.
1: Què teniu avui el programa?
17: Mira, avui abordarem el debat de què està fallant amb el control dels agressors.

0: Dos, un terç de les dones assassinades per les seves parelles o exparelles havien denunciat, havien demanat ajuda. En parlarem arran, sobretot, d'aquest crim horrorós de Figueres que va passar abans d'ahir. N'hem estat parlant. Vindrà la consellera de Feminismes i també una de les grans expertes en la matèria, la magistrada Victòria Rossell, a qui li demanarem també com es pot reformar la llei, si s'ha de reformar, per regular millor el paper dels expresidents i les seves influències un cop deixant la Moncloa. Tot això també arran del cas Zapatero. Això serà a partir de a les 9, abans conversem amb la líder de Junts al Parlament, d'aquí a mitja hora, i abans, d'aquí mitja horeta, sí, ve el conseller de la presidència, l'Albert Dalmau, i ja a quarts de 10, una mica més de relax, les croquetes, que sé que no t'agraden,
1: no,
0: a la secció de cuina.
1: Bé, a la gran majoria, sí. Marina, que vagi molt bé el programa. A partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, i l'Oi per Oi a la cadena Ser.
2: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
3: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: La Franca està pràcticament abocada al tancament després que cap comprador hagi presentat una oferta a la subhasta per quedar-se-la.
1: El grup basc, que en té la propietat, ha presentat un concurs de creditors i si no apareix una empresa disposada a continuar el negoci abans del 29 de maig, la històrica planta haurà de tancar.
0: Ho amplia el Pol Valero.
2: Les condicions per comprar la fàbrica eren mantenir un 70% de la plantilla, però els representants sindicals han sortit decebuts de la subhasta perquè cap de les empreses interessades ha fet una oferta. Sebastián Zamora, portaveu de CGT.
3: No ha aparegut ningú i ningú s'ha quedat amb la marca Serra després de quasi 30 anys d'història. Què ens deixa? Al carrer i amb una mà al davant i una altra darrere.
2: Ara demanen a l'empresa i al govern que augmentin els esforços per trobar un comprador en només una setmana. Avui els treballadors aniran fins al País Basc per protestar davant la seu de la companyia Aernova, des de fa 18 anys propietària de la planta, a qui retreuen que l'ha deixat de morir.
0: Són les 7:27.
4: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
7: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
6: La crítica és la consciència de la història.
7: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
6: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
7: El divendres 22 de maig, La Ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: L'exdirector esportiu del Manchester City, Chiqui Begiristain, veu el Barça actual preparat per intentar guanyar la Champions. Joan Tejedor, bon dia.
9: Bon dia. L'arquitecte del City, campió d'Europa el 2023 i com a futbolista guanyador de la primera Copa d'Europa de la història del Barça l'any 92 a Wembley, diu al Quet i Jugues especial des de Sitges que veu l'actual plantilla blaugrana a punt per culminar la reconquesta europea.
10: Jo crec que sí, no? Ens divertim molt veient-ho i l'únic que falta és completar la feina. I això no es fa un dia. Necessites pretemporades, estius per allò per completar-ho, però el lloc el tenen, la qualitat el tenen, ens divertim una barbaritat i ara és aquell equilibri i completar-ho.
9: Chiqui, que fa un any va deixar la seva feina a Manchester, es va desmarcar de la decisió del tècnic Pep Guardiola de deixar la seva feina a la banqueta Citizen.
0: I avui, Sergi, què celebrem?
1: Doncs avui celebrem el Dia Mundial de la Diversitat Cultural.

0: Molt bon dia, 8 i 20 minuts del matí. És dijous, és 21 de maig i aquestes són les notícies destacades d'avui a Andorra. Luis Montenegro confia que l'acord d'associació amb la Unió Europea es tancarà la setmana vinent. El primer ministre de Portugal ha defensat el procés d'acostament amb les institucions europees d'Andorra perquè entén que portarà molts beneficis socials a la població del Principat, però també a la comunitat portuguesa resident. I també econòmics, ja que donarà accés al mercat únic europeu. En aquest sentit, ha indicat que la reunió del Coreper, que és l'òrgan que agrupa els representants permanents dels estats membres de la Unió, s'ha de reunir abans de 8 dies i confia que serà aleshores quan prendran la decisió definitiva. Malgrat que respecte a la posició andorrana de celebrar un referèndum, sí que ha destacat que és el moment que tothom hi posi de la seva part, perquè el procés fa molts anys que dura i avisa que Europa pot perdre l'interès i mirar cap a una altra banda. Luis Montenegro.
1: Se me pregunta, porque creio que é esse o objetivo, se há condições para estarmos numa fase final, eu creio que sim. E creio que também é importante transmitir-vos que a União Europeia investiu muito neste acordo de associação nos últimos 10 anos e que está no ponto em que teremos de o concretizar. Sou pena de o tema deixar de ser prioritário, porque nós temos outras tarefas e outras missões para abraçar.
0: Montenegro ha visitat oficialment el Principat. És la segona vegada que ho fa un primer ministre de Portugal. Tant ell com el cap de govern, Xavier Espot, han destacat la llista de llaços que uneixen els dos països i les dues cultures. De fet, una de les accions que han protagonitzat ha estat la inauguració formal del Consolat General de Portugal, una eina que ajudarà els residents d'aquesta comunitat a tractar amb la seva administració central, però que també donarà servei als andorrans i a la resta d'institucions. Espot ha comentat que han signat 15 acords bilaterals i que l'últim fa referència a la seguretat i a la cooperació.
2: El que permetrà és establir una cooperació tècnica, un intercanvi de bones pràctiques en una matèria que és molt sensible, que és molt important i que crec que està també al cor de la preocupació tant de Portugal com d'Andorra, no? Que és que puguem gaudir d'altes cotes de seguretat ciutadana, que puguem prevenir la delinqüència, que puguem gestionar adequadament els fluxos migratoris, el control de les fronteres, etcètera, etcètera, no?
0: El cap de govern li ha transmès el suport a Andorra a la candidatura portuguesa per ser un estat membre no permanent del Consell de Seguretat de Nacions Unides i en l'àmbit econòmic ha comunicat que properament hi haurà una missió d'empresaris d'aquest país al Principat que reproduirà a la inversa la que es va fer fa gairebé 2 anys i mig d'empresaris andorrans que van visitar Portugal. Doncs així hem arribat a les 8 i 23 minuts del matí.
3: Que he pogut anunciar.
4: El Temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Moment de saludar Jordi Carbó, bon dia.
5: Bon dia, temps assolellat i temperatura encara més alta que ahir. A la tarda farà calor. Ara, una mica de fresca, temperatura actual de 10 graus a Andorra la Vella, al voltant dels 6 a les fonts d'Arinsal. De sol en farà tot hora, no hi haurà núvols destacables i això ajudarà que la temperatura vagi pujant ràpidament, màximes al fons de les valls properes als 25 graus, però al centre i sud del país, Andorra la Vella, per exemple, ja passarem dels 25 de màxima, fregant en alguns casos els 27 graus. A la tarda bufarà una mica de vent del sud.
6: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
7: Sempre al teu costat.
8: En banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En banc. Seguretat. Rendibilitat. Confiança.

0: 5 minuts per arribar a 9:15 del matí. Abordem ara d'altres qüestions de l'actualitat. Ordino s'incorpora al projecte Radars. La ministra d'Afers Socials, Trini Marín, ha anunciat l'ampliació d'aquesta iniciativa que pretén localitzar i acompanyar les persones grans que pateixen solitud no desitjada. De moment, ja està plenament desplegada Andorra la Vella amb la participació d'una quarantena d'establiments i s'ha començat a fer a Sant Julià de Lòria. En aquesta parròquia s'ha fet el treball estadístic i molt aviat iniciaran contactes amb els comerços perquè s'hi incorporin. D'aquesta manera, la ministra confirmat que serà Ordino, amb qui començaran immediatament a treballar després d'haver signat el conveni amb el Comú i confia que ben aviat podran fer el mateix amb la Massana. Trini Marín.
1: És que he pogut anunciar avui que la setmana passada van passar per govern el conveni també amb la parròquia d'Ordino, que això vol dir ampliar a més una altra parròquia per també que el projecte Radars pugui sorgir allà, és a dir, ara es comença amb la base de dades.
0: El doctor Josep Brugada liderarà el servei d'hemodinàmica a l'Hospital de Meritxell. El Consell de Ministres ha avalat les autoritzacions de l'equip que prestarà aquest servei al SAS. Concretament, ha autoritzat l'exercici a 9 metges especialistes en cardiologia, entre els quals hi ha el doctor Brugada, que prestarà el servei d'intervencionisme cardiovascular a l'hospital. Alta concurrència a les eleccions a la CAS amb 15 candidatures. El president del Consell d'Administració, Marc Galaver, ha detallat les llistes que s'han presentat per ocupar les cadires d'assalariats, pensionistes i empresaris i autònoms. En total han estat 15, que són un 20% més que ara fa 4 anys. Concretament n'hi ha 7 pels assalariats, que es tradueixen en 3 menys que el 2022, però per contra, les de pensionistes s'han multiplicat passant d'una a 5, mentre que les d'empresaris i autònoms ho han fet d'una a 3. La campanya electoral començarà el 8 de juny. El Comú d'Andorra la Vella impermeabilitzarà les jardineres de la plaça Vinyes. La Corporació de la Capital ha publicat un edicte al BOPA per contractar una empresa que faci els treballs d'adequació de la impermeabilització de les quatre jardineres per les quals es va filtrar aigua a l'aparcament que hi ha sota durant l'últim episodi de pluges intenses. Segons ha explicat el cònsol major Sergi González, ja es van excusar amb la propietat per aquells fets i per donar-hi resposta ara han decidit fer

0: Sergi González ja es van excusar amb la propietat per aquells fets i per donar-hi resposta ara han decidit fer aquesta acció.
1: Bueno, nosaltres hem posat tots els recursos, com sempre hem dit, però sí que és veritat que hi ha uns tècnics, una direcció facultativa que va marcar els projectes, els passos a fer. Nosaltres vam contractar una empresa de control que els nens dient quines accions teníem que fer i ara ja hem pres aquesta decisió. Per tant, penso que en dues setmanes ja es tindrà aquesta impermeabilització d'aquesta zona, que era la zona que havien quatre petites fuites que anaven, quan hi havia episodis de pluja, doncs que anaven caient aquestes gotes, però s'ha de solucionar. Encara que siguin quatre gotetes, crec que ja portem molt de temps i donar la tranquil·litat a la propietat de que estem posant tots els recursos i tota l'energia i pressupost perquè es puguin aturar.
0: I la quarta edició del Motan, l'esdeveniment al voltant de la moto, que es farà del 26 al 28 de juny a Andorra la Vella, espera superar el miler de visitants. La segona fase de la reforma de la Casa de la Vall costarà 1 milió d'euros.
2: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
0: Dani Raya marxa del BPC. El tècnic posa fi a una etapa de 4 anys al capdavant del primer equip. Es tanca, per tant, un cicle. Raya deixa la banqueta per motius personals, fruit del desgast durant tots aquests anys. 4 dirigint el masculí i 5 el femení. També va estar vinculat a la base, exercint com a entrenador després de la seva trajectòria com a jugador, de tal manera que ha cregut convenient fer un pas al costat i abandonar el club de la seva vida per buscar nous reptes. La decisió estava presa des de fa mesos i la directiva ja sabia de les seves intencions. Els últims a assabentar-se van ser els jugadors que van conèixer la notícia al final del partit del passat diumenge. A hores d'ara, el BPC ja té substitut i només li queda perfilar l'estaf tècnic. Segons fonts del club, el nou entrenador es comunicarà en la propera junta que tindrà lloc en els propers dies. I el Futbol Club Andorra vol tancar la temporada a casa amb bones sensacions. El Ceuta serà el convidat en el comiat dels tricolors en camp. Tots dos equips no juguen res i no tindran la pressió de les jornades finals perquè ja fa setmanes que han certificat la permanència. Això sí, l'Andorra tindrà una doble missió, superar el rècord històric de 59 punts i acabar bé la temporada per donar-li una última alegria a l'afició. Així ho ha reconegut Tomàs Carriquel. El lateral ha assegurat que sortiran amb el mateix instint competitiu que contra el Depor.
3: Queremos acabar con buena imagen, buenas sensaciones en casa, que es el último, y hay que disfrutar de esos partidos y hacer disfrutar a la gente también. Bueno, yo creo que cuando dos equipos no se juegan nada, es verdad que hay más, igual más espacios o más, los jugadores son más liberados, y así que veremos, pero como te he dicho, nosotros vamos a jugar el partido como si nos jugásemos algo.
0: Carri, que té un any més de contracte, s'ha mostrat content per com ha anat la seva primera experiència al futbol professional. A més de ser un dels futbolistes que acumula més minuts, ha repartit 5 assistències i únicament li ha faltat un gol. Així doncs, la propera cita serà aquest diumenge a 4:45 PM al nou estadi de la FAF en camp.
4: Un incendi, un robatori, una inundació no només passa a les pel·lícules, pot passar a casa teva. Per això a Financera d'Assegurances tenim l'assegurança perfecta per la teva llar, amb cobertures que van des de la pròpia estructura i elements de construcció de la vivenda a tot el que hi ha a dins. Mobles, electrodomèstics, roba, o sigui, el continent i el contingut. Cada vegada que surtis de casa ho faràs amb tota la tranquil·litat. Informa-te'n a Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
5: De Nacho Corredor, ¿qué tal? Muy análisis a cargo de Nacho Corredor, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buen día, buenos días.
5: De Elisa de la Nuez, muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
5: Y de Ignasi Guardans, buen día, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
5: Vamos a empezar por el caso de la imputación del expresidente del gobierno. Vamos a empezar por las novedades judiciales, por lo que se sabe de la investigación. Después entraremos en el terreno político porque también hay mucho. Recuerden que ayer pudieron ustedes escuchar en directo aquí mismo en Hoy por Hoy, no solo la sesión de control al gobierno y escuchar por primera vez al presidente del gobierno, sino que tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los socios de investidura de este gobierno, con Esquerra Republicana de Cataluña, con una conversación que pudimos mantener con Gabriel Rufián sobre ellos, sobre estos socios de gobierno, pese ahora a la presión que está ejerciendo el Partido Popular para que abandonen al gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ir con ello después, insisto, quiero empezar por las novedades judiciales porque Ahora mismo la policía lo que está haciendo es investigar el contenido del móvil de la secretaria de Zapatero. A ella le atribuye el juez y la UDEF un papel clave dentro de la red como coordinadora y como responsable de elaborar documentos que servían para, según dicen los investigadores, despistar sobre los pagos al expresidente. Una gestora, dice la investigación, eso sí, bajo las órdenes de José Luis Rodríguez Zapatero. Javier Bañuelos.

0: Ràdio Ser Principat d'Andorra. No és ASAP, és ASAP. Dues esses, doble criteri. A ASAP ho tenim clar. No és el mateix cobrir que protegir. Per això, quan ho necessites, hi som. I tu, ja saps si la teva pòlissa et protegeix? Porta-la a ASAP i la revisem per tu. ASAP, amb dues esses. El criteri que marca la diferència en assegurances. Delegats de Zurich i Fiat Andorra.
1: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda a la Kia Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació, i amb el patrocini de FEDA. La Marina
2: está morena. Van donar la notícia que, de manera sobtada i sense cap tipus de motiu, havia traspassat mon germà, el gran. Vaig haver de pujar immediatament, perquè el meu germà era d'Empúria Brava. I va haver un moment que vaig connectar amb aquest tema, el vaig posar... Crec que ens el vam posar en bucle tot el viatge, pràcticament. A mi em va servir per anestesiar-me.
0: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda, amb Jordi Manau.

0: Molt bona tarda. Luis Montenegro confia que l'acord d'associació amb la Unió Europea es tancarà la setmana vinent. El primer ministre de Portugal va defensar el procés d'acostament amb les institucions europees perquè entén que aportarà beneficis socials a la població andorrana, però també a la comunitat portuguesa resident i també econòmics, ja que donarà accés al mercat únic europeu. En aquest sentit, indicava que la reunió del Coreper, que és l'òrgan que agrupa els representants permanents dels estats membres, s'ha de reunir abans de 8 dies i confia que sigui aleshores quan prenguin la decisió definitiva. Malgrat que respecta la posició andorrana de celebrar un referèndum i manté que no vol influir-hi, sí que destacava que és el moment que tothom posi de la seva banda perquè diu que el procés ja fa molts anys que dura i avisava que Europa pot perdre l'interès i fins i tot mira cap a una altra banda.
1: Se me pregunta, porque creio que é esse o objetivo, se há condições para estarmos numa fase final, eu creio que sim. E creio que também é importante transmitir-vos que a União Europeia investiu muito neste acordo de associação nos últimos 10 anos e que está no ponto em que teremos de o concretizar. Sob pena de o tema deixar de ser prioritário, porque nós temos outras tarefas e outras missões para abraçar.
0: Montenegro, de visita oficial ahir al Principat, és la segona vegada que ho fa un primer ministre del país lusità. Tant ell com el cap de govern, Xavier Espot, destacaven la llarga llista de llaços que uneixen els dos països i les dues cultures. De fet, una de les accions que va protagonitzar va ser el líder portuguès va ser la inauguració formal del Consolat General de Portugal, una eina que ajudarà els residents d'aquesta comunitat a tractar amb la seva administració central, però també donarà servei als andorrans i a les administracions locals. Espot comentava que han signat 15 acords bilaterals, l'últim dels quals va ser ahir i feia referència a la seguretat i a la cooperació.
2: El que permetrà és establir una cooperació tècnica, un intercanvi de bones pràctiques en una matèria que és molt sensible, que és molt important i que crec que està també al cor de la preocupació tant de Portugal com d'Andorra, no? Que és que puguem gaudir d'altes cotes de seguretat ciutadana, que puguem prevenir la delinqüència, que puguem gestionar adequadament els fluxos migratoris, el control de les fronteres, etcètera, etcètera, no?
0: El cap de govern li va transmetre també el suport andorrà a la candidatura portuguesa per ser un estat membre no permanent del Consell de la Seguretat de les Nacions Unides. El Sindicat de l'Habitatge ha reclamat un compromís als grups de la majoria per introduir garanties efectives que mantinguin la protecció dels llogaters. Representants de les dues parts es van reunir ahir a la tarda en una trobada que es va produir amb normalitat, però evidenciava que mantenen posicions molt allunyades. Si els grups de la majoria insistien que la llei de descongelació és una norma de mediació i d'equilibri, des del sindicat l'entenen com una porta oberta a la inseguretat residencial, a les pujades abusives i a les expulsions silencioses. Per aquest motiu, els van demanar explícitament que la fessin més garantista o almenys que es comprometessin per escrit i signat que implantaran noves accions de protecció pels llogaters en futures lleis o bé en la modificació d'altres que ja estiguin en vigor. Malgrat que els grups de la majoria no han volgut fer cap declaració, des del sindicat sí que han detallat que durant la reunió van exposar-los els motius pels quals no estan d'acord amb la llei, com ara la desprotecció absoluta que patiran els contractes signats a partir del 2021 i que vencin entre el 2027 o el 2030. Tampoc comparteixen les excepcions o les vies concretes d'expulsió que qualifiquen de regal a la patronal i que poden esdevenir futures normes, formes de trampes emmascarades. Per tant, reclamen que es faci un bon treball d'inspecció i finalment aposten pels contractes indefinits i consideren que el parc públic d'habitatge ha de servir com a contrapès del mercat privat. Per tot plegat, els recorden que el 16M no va ser el final de res, sinó un avís que indica que el poble continua amb ganes de defensar els seus drets. I Ordino s'incorpora al projecte Radars. La ministra d'Afers Socials, Toni Marín, anunciava l'ampliació d'aquesta iniciativa que pretén localitzar i acompanyar les persones grans que pateixin solitud no desitjada. De moment, ja està plenament desplegat a Andorra la Vella, amb la participació d'una quarantena d'establiments, i s'ha començat a fer a Sant Julià de Lòria. En aquest punt, en aquesta parròquia, volem dir, s'ha fet el treball estadístic i molt aviat iniciaran els contactes amb els comerços. D'aquesta manera, la ministra confirmava que serà Ordino, amb qui començaran immediatament a treballar després d'haver signat ja el conveni amb el Comú i confia que ben aviat podran fer el mateix amb la Massana.
3: que he pogut anunciar avui que la setmana passada van passar per govern el conveni també amb la parròquia d'Ordino, que això vol dir ampliar a més una altra parròquia per també que el projecte Radars pugui sorgir allà, és a dir, ara es comença amb la base de dades.
0: La titular d'Afers Socials feia aquest anunci durant l'Assemblea General Ordinària de la Federació de la Gent Gran que es va celebrar al Centre de Congressos d'Andorra a la Vella. El president de l'entitat, Félix Zapatero, alertava del risc que pateix la gent gran de sentir-se apartada per l'evolució dels serveis digitals i per l'atenció telemàtica. I en aquest sentit reclamava que les administracions mantinguin sempre una via dual que combini les eines digitals amb els canals tradicionals d'atenció presencial. Una demanda a la qual la ministra Marín va garantir que sempre es mantindrà. I el doctor Josep Brugada liderarà el servei d'hemodinàmica de l'Hospital de Meritxell. El Consell de Ministres avalava les autoritzacions de l'equip que prestarà aquest servei. El SAS concretament autoritzava l'exercici de 9 metges especialistes en cardiologia, entre ells el doctor Brugada, que prestarà els serveis d'intervencionisme cardiovascular a l'hospital. Aquest especialista ja és el titular de l'Institut Cardiovascular Andorra 2021 i l'adjudicatari del concurs públic per la contractació de la prestació del servei d'intervencionisme cardiovascular. L'objectiu és que l'equip comenci a prestar els seus serveis a partir de l'estiu. I el Comú d'Andorra Vella impermeabilitzarà les jardineres de la plaça Vinyes. La corporació de la capital publicava un edicte al BOVA per contractar una empresa que fes els treballs d'adequació de la impermeabilització de les quatre jardineres per les quals es va filtrar aigua a l'aparcament que hi ha sota durant l'últim episodi de pluges intenses. Segons el cònsol major Sergi González, ja es van excusar amb la propietat per aquells fets i, per donar-hi resposta, ara han decidit fer aquesta acció. Com que les jardineres no estaven incloses en el projecte inicial, sinó que es van idear un cop l'obra ja estava en marxa, ara és el Comú qui assumirà els 80.000 euros que costarà la reforma.
4: Bueno, nosaltres estem posant tots els recursos, com sempre hem dit, però sí que és veritat que hi ha uns tècnics, una direcció facultativa que va marcar els projectes, els passos a fer. Nosaltres vam contractar una empresa de control que ens diuen quines accions teníem que fer i ara ja hem pres aquesta decisió.
0: Per altra banda, explicava que el projecte de l'Espai Capital avança segons el previst i confia que en poques setmanes tindrà l'avantprojecte. Aquí demanava ja una trobada amb el govern per acabar de concretar la seva participació. I el millor fotoperiodisme mundial serà a Sant Julià de Lòria el 10 de juny. A World Press Photo mostrarà una selecció d'unes 150 fotografies del concurs de fotoperiodisme, entre les quals hi haurà la guanyadora d'aquest any, Separats per l'ICE, sobre la persecució d'immigrants per la policia migratòria dels Estats Units. És una fita que ha estat possible gràcies a la col·laboració público-privada entre la Fundació Reig, el Comú de Sant Julià i el Ministeri de Cultura, també les associacions professionals de la comunicació i del disseny. L'Hotel Pol serà l'escenari on es retarà un homenatge als 129 fotoperiodistes assassinats l'any passat en l'exercici de la seva professió. Coneguem ara la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
0: Jordi, segon dia primaveral. Bueno, no, dia que primaveral, dia estiuenc.
5: De fet, tinc la sensació que ahir et vaig subestimar una miqueta i jo crec que demà ja t'estaràs queixant.
0: Jo et vaig dir dos dies i demà fa dos dies, per tant, serà el dia que em queixaré. Segur, no ho dubtis. Em coneixes molt bé.
5: Des del migdia, que ja estem superant els 20 graus a pràcticament tot el país, cotes de fins als 1.600, 1.700 metres, ja és una senyora temperatura i a aquesta hora ja estem superant els 25, aquestes mateixes cotes. Andorra la Vella. Tranquil·lament, avui arribarem als 27-28 graus de màxima. Recordem que ahir ja vam fer els 25, de manera que completament consolidat ja el temps d'estiu, perquè continuarà fent sol. Bé, no podem dir plenament estiuent, perquè ja sabem que aquí a les tardes, normalment a l'estiu, quan fa tanta calor, acaben tempestes, però això també ha canviat. Sí que poden créixer nuvolades de la mateixa calor, però avui, els pròxims dies, esperem que mostrin activitat, de manera que no només serà temperatures altes, sinó la persistència d'aquestes temperatures durant pràcticament tota la tarda mentre faci sol. Així doncs, tarda com si estiguéssim a finals de juny o ja a principis de juliol, amb calor i molt de sol.
0: I tant, pràcticament tothom qui ve pel carrer ara, ja Jordi, ja ho fa en manera curta, menys jo, que m'aixeco molt d'hora i al matí encara, doncs, una samarreta marca llarga, com a mínim, sí que la necessito.
5: Això podríem discutir-ho, perquè, bé, als països més càlids, no, la maniga curta no s'utilitza, perquè es fa un balanç, no, podríem dir, de sí, que ens escalfa més, que ens dona més calor, que t'estigui escalfant el sol directament la pell, o determinada roba, evidentment amb teixits de qualitat, bons cotons, bons fils, el millor és que tinguis ombra.
0: Mira, em ve de gust pensar ara, això li podem preguntar a un futbolista, cert futbolista lateral d'un equip bastant punter de la Lliga Espanyola, que també té una opinió sobre que tot aquest plegat, ben curiosa. Saps per on vaig?
5: M'imagino.
0: Algú que no li agrada les ulleres de sol. Jo, ulleres de sol, per tant, demà també les necessitaré, Jordi.
5: Sí, per cert, amb això de les ulleres de sol, deixa'm que em digui que el personatge pot dir les tonteries que vulgui. El problema és que se li doni altaveu. Així de clar, no? És
0: sí, sí, no, no, ja, ja. Bueno.
5: Tonteries perilloses, val? Perquè imagineu per un moment una planta que passa tot el dia exposada al sol. I si mireu la fulla veureu tots els mecanismes que té de protecció. Els humans no els tenim i els hem anat perdent amb l'evolució, de manera que no, m'agrada reiterar, no feu cas a aquests personatges perquè és perillós per la nostra salut. I resum ràpid, sí, demà temperatures un parell de graus més alta i de fet des de demà fins a mitjans de la setmana vinent ja tindrem màximes properes als 30 graus als llocs habitualment més càlids del país.
0: Perfecte. Demà incidim, Jordi, una mica amb aquest pont de 3 dies que tindrem molta gent que aprofitant que el dilluns vaja, doncs és segona Pasqua i per tant doncs serà festiu a molts llocs. Jordi Carbó, moltíssimes gràcies, t'escoltem aquesta tarda.
5: Salut, que vagi bé.
6: La Conselleria d'Educació de l'Ambaixada d'Espanya a Andorra, l'extensió de l'Institut Cervantes i Morabanc us conviden a la conferència Intel·ligència Artificial, cuando las máquinas aprenden. A càrrec de Jordi Nin, investigador, professor i científic titular de l'Institut d'Investigació ANIA del CSIC, amb ocasió de l'entrega de premis de l'Olimpíada de Matemàtiques. Dijous 21 de maig a les 6 de la tarda al Centre de Formació Professional de Xovall, a Sant Julià de Lòria. Una reflexió sobre el que suposa l'aprenentatge per part de les màquines, quins són els seus límits i quins problemes ètics genera l'ús de la IA. Entrada gratuïta amb aforament limitat.
7: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanya l'Héctor Mas i el Marc Camardons. Ells són els codirectors del Festival Ull Nu, que tot just va inaugurar ahir la 13a edició. Estarà fins diumenge i, per tant, doncs, amb ell repassarem totes les activitats que hi ha al voltant d'aquest festival audiovisual, eminentment, però que també abraça altres disciplines. Més tard, avui continuarem parlant de cultura. Ho farem amb l'agenda cultural que ens porta la Marisol Fuentes. Amb ella tancarem el programa i donarem pas al Carles Rossell i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem.
8: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Héctor Mas, molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, què tal, com estàs?
0: Molt bé, i Marc Camardons, molt bona tarda, tu també com estàs?
2: Molt bona tarda, molt bé, aquí, anar fent.
0: Molt bé. La 13a edició del Festival Unyú va arrencar tot just ahir al vespre, s'allargarà fins al diumenge. Una mica, Héctor, ja que et miro tu primer. A nivell conceptual, si vols, què veurem, què hem d'esperar d'aquesta 13a edició del Festival Unyú?
1: Bueno, jo penso que, com tots els anys, intentem farcir el programa de propostes que siguin innovadores, que siguin sorprenents i que accessibles a tots els públics. Per tant, el que esperem és que la gent vingui, se sorprengui, gaudeixi moltíssim en família i s'emporti un bon record. I sobretot, per part nostra, doncs, disfrutar-ho i veure que la feina de molts mesos doncs acaba donant els seus fruits i que al final per això ho fem, per la gent i perquè la gent ho gaudeixi.
0: Doncs tants i tants mesos treballant al Festival Ull Nu, ahir va arrencar, Marc, amb la primera projecció. Una mica, doncs, com va anar aquesta primera projecció? Vaja, es va fer al Centre de Congressos amb una pel·lícula important, com era Tortuga.
2: Doncs va anar genial.
0: Sí?
2: Al final és el ja segon any que fem aquesta col·laboració amb el Cine Club i amb la IAT, l'associació, l'Institut d'Andorra de les Dones, i una mica com aquesta pel·lícula, Tortuga, de Belén Funes, que és meravellosa, és delicada, és perfecta, va vindre molt públic, la pel·li va funcionar genial, vam tenir un col·loqui amb la directora,
0: sí,
2: i va anar perfecte.
0: I tant. Quantes projeccions veurem aquest Festival Unyú, Héctor?
1: Doncs ja, mira, a part de Los Tortuga, que era la pel·li que vam projectar ahir de la Belén, i el divendres que fem Centaures de la nit, la pel·lícula, sí, El Marretxa, l'altre tutor del lab.
0: No Centaures del desert, eh?
2: No.
1: No. I crec que no té res a veure.
2: No.
1: A part, fem, com sempre, el core del festival, que són aquest concurs de curtmetratges,
0: sí,
1: i com sempre tenim 4 blocs a concurs, on hem de destacar que aquest any tenim una participació andorrana molt alta, molts,
0: sí,
1: finalistes, de 20 curtmetratges que presentem a concurs, 5 d'ells són d'Andorra, cosa que, bueno, ens sorprèn i ens agrada molt, perquè realment són treballs que estan, no tenen res a envejar els treballs de fora i tenen un grandíssim nivell. I a més, en aquest bloc de curtmetratges, que com he dit són 4, cadascun d'ells projectarem un curtmetratge d'Albània, que és la nostra convidada d'honor d'enguany. Una mica per mostrar, fer una petita mostra d'allò que s'està treballant en aquell país, bueno, que pensem que és interessant i que val la pena compartir amb la gent d'Andorra.
0: I tant. Per tant, doncs, 20 curtmetratges a concurs, però això no vol dir, i em sembla que també us ho pregunto cada any, que siguin els 20 que hàgiu rebut. Quantes propostes podeu haver rebut per després quedar-vos amb 5, si és que sou vosaltres dos els que... Ai, amb 5, amb 20, que si sou vosaltres dos els qui feu aquesta massacre.
2: No, no, boig, si fóssim nosaltres dos, crec que ens agafaria algú. Al final, tot l'equip del festival es mira els curtmetratges, els valores, creen, no?, aquestes taules de debat per escollir, que al final és una... No, una feina una mica difícil i molta comunicació i molta conversa per arribar a aquesta selecció, perquè al final no només són els 20 millors,
0: no, no
2: ho diem. També hi ha un punt de com programes aquests curts. Llavors, a vegades queden curts que per mi serien els millors, però queden fora perquè per com prepares les sessions i per com programes aquests curtmetratges, al final no acaben d'encaixar. Llavors, aquest any hem rebut vora unes 450-500 propostes de curtmetratge, aprox, estic tirant ara mentalment, que d'aquí surten aquests 20 curtmetratges,
0: sí,
2: que també cal destacar, crec que una cosa molt interessant d'enguany és que una quarta part són de curtmetratges andorrans.
0: Sí, sí, sí, ho deia l'Héctor també, de 5 dels 20. Una mica, no sé si a què atribuïu aquest... no sé si vosaltres heu tingut més màniga per passar... Bueno, vosaltres, tots els que treballeu al Festival Unyú, eh? Vull dir, no sé si us heu admirat amb més carinyo per dir alguna cosa així, o és que realment aquest any és casualitat pura i les propostes que heu rebut nacionals, doncs, són molt potents.
1: Home, nosaltres normalment, i atenent que som el festival que es fa aquí a Andorra sempre, i tots els anys ha sigut així, tots els anys hi ha participació andorrana, algun dels,
0: sí,
1: curtmetratges des d'Andorra, no perquè l'haguem de colar amb calçador, sinó perquè, com dic, realment sempre hi ha alguna obra que té un altíssim nivell. Aquest any són 5, vull dir que encara ens ho posa més fàcil. Però jo penso que és això, no ens condiciona de dir han d'haver-hi obres andorranes, vull dir, al final participació andorrana n'hi ha perquè n'hi ha no només en els curtmetratges, sinó en el circuit d'instal·lacions, en altres àmbits del festival, que són moltes branques. Si nosaltres som responsables o no, jo vull pensar que en certa manera sí, en el sentit de que vas creant escola, la que dones oportunitat i espai per visualitzar els treballs de joves creadors i creadores d'Andorra, fas que els que venen a darrere vegin que ells també poden fer-ho, que tenen el seu espai, que tenen el seu espai on mostrar-ho i que també s'atreveixin a fer-ho. De fet, inclús més enllà d'això, aquest any, per exemple, tenim algun curtmetratge que és un projecte ja rodat de les primeres edicions del Lab de Guió. Vull dir que al final també quan comences a preparar el Lab de Guió penses, bé, és un projecte a mig o llarg termini perquè els fruits no es veuran fins més endavant, i ara es comencen a donar aquests fruits, és a dir, ja se'ns presenten curtmetratges que havien participat amb el seu guió al Lab. Vull dir que al final penso que en certa manera vull pensar que estem fent bé la feina, que estem assentant bé les bases del projecte i que està en un espai de creixement.
0: Déu-n'hi-do, quina il·lusió, no, en aquest sentit, això que dius, Héctor, perquè al final, si no, bueno, l'Ull No Lab no fa tant, no, que va arrencar i que... És a dir, al final, l'Ull No Lab el que premia són guions i que aquests guions puguin convertir-se en realitat i per què no participar en un, o exposar-se o projectar-se, vaja, independentment a l'Ull No, doncs quina alegria, quina il·lusió, no, Marc?
2: És impressionant. És a dir, crec que és el que més il·lusió ens fa, perquè és aquest moment on veus que realment hi ha hagut un suport, una progressió, un viatge d'aquests directors també, en aquest cas la Maria Martos amb el curtmetratge de la Pegaso, que va estar la primera edició, a més, tutoritzada pel Xema García Ibarra, i que el curs s'ha estrenat, a més, fa dues setmanes a Oberhausen, a un festival molt important, i el segon festival on va aquest curt, no?, també l'aposta de la Maria com a directora i dels seus curtmetratges és estar aquí l'Ull No. I doncs no només hi ha aquesta cosa que nosaltres creiem que els hem ajudat, sinó que també hi ha com aquest respecte mutu, no?, i admiració entre directors i festival, que també després ens prioritzen a nosaltres per poder exposar aquí les seves obres. Llavors serà el segon cop que aquest curt es vegi mai, serà aquí l'Ull No.
0: I d'alguna manera, doncs no sé si també bon encert el vostre ja no només de la creació sinó també dels tutors que escolliu. Aquest any dèiem la Belén Funes i també el Marc Retxa. Per tant, vull dir, també us heu de mirar bé, no?, a qui convideu a fer aquestes tutories.
2: Sí, realment el que ens interessa molt són gent que estigui en actiu, gent que ha tingut un impacte d'alguna forma en el món del guió, l'escriptura, no?, i la direcció, depèn dels casos, una mica en un panorama contemporani, gent que tingui referents actuals, que pugui, no?, tindre una obertura de mires molt gran, perquè al final tenim projectes que cada un és del seu pare i la seva mare, és a dir, no hi ha una línia editorial en els guions. O sigui, hem tingut guions, no?, de ficció, en fi, tenim guions de documental, o de projectes molt breus o projectes molt llargs, llavors han de ser tutors que estiguin molt oberts a vindre aquí a Andorra, a passar-s'ho bé i a jugar.
0: I tant. Tornem una mica a les projeccions. Hem quedat que hi hauran dos, que són les de la Belén Funes i la del Marretxa, i després hi ha els altres 20, si ho dic malament, Héctor, em corregeixes, eh? Els 20 curts que entren a concurs, a on es podran veure? No sé si hi ha... Bueno, i amb quins horaris, vaja.
1: Tot això ho fem, tot el centre neuràlgic del festival és el Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Els curtmetratges es fan divendres a les 6 de la tarda, perdó.
0: Molt bé, Marc.
1: Tenim un altre passe a les 11 del matí el dissabte i dos passes més el dissabte a la tarda. Tot ho concentrem aquest cap de setmana.
0: Divendres tarda, dilluns matí
1: i... No, divendres tarda, dissabte al matí i dissabte tarda.
0: Vale. Sí, és que a mi el Marc no m'ha fet indicacions, llavors...
1: Cada bloc de curtmetratges més o menys dura una hora i quart, una cosa així, vull dir que penso que és bastant...
0: Assumible,
1: perquè si no...
0: Digerible,
1: i també recordar que, com tots els anys, una cosa que a nosaltres particularment ens agrada molt i penso que ens caracteritza com a festival és que no són només curtmetratges de ficció, sinó que el que fem és barrejar tot tipus de format: documental, videoclip, animació, videoart, no? I tot això, la gent quan ve, no és que hi hagi un bloc de cada,
0: no,
1: les obres estan barrejades.
0: Les quatre categories que...
1: Les cinc estan totes barrejades, igual que després dels premis, totes les obres opten a tots els premis. I també recordar a tothom que tot això totes les activitats són gratuïtes i que, per tant, qui vulgui apropar-se al centre de congressos a veure-ho, doncs allà tenim tot el centre. A més, els concerts també ho fem a dalt, a la plaça del poble, el nou escenari que s'ha instal·lat, i tot el circuit d'instal·lacions també el tenim a l'entorn de la plaça del poble.
0: Ara ho has dit. Més enllà de les projeccions, l'Ull No va molt més enllà. Hi ha cicles de xerrades, hi ha concerts... Una mica, doncs, tot això... Detallem-nos una mica què hi ha més enllà del que són les projeccions pues, audiovisuals.
1: Mira, destacaré alguna cosa, potser el més destacat és que sobretot aquest circuit d'instal·lacions, que com a novetat aquest any vam obrir una convocatòria, vam rebre 50 obres, i també destacar que de les 7 que hi ha finalment en aquest circuit que tothom podrà venir a veure, 4 d'elles són d'Andorra. Cosa que també no és perquè ho haguem triat a dit, sinó que hem fet una convocatòria i ha sortit així perquè pensem que tenen molta qualitat o que s'ajusten molt bé als espais que tenim o a la línia editorial del festival. Més enllà d'això, ja, però, com deia, el divendres tenim un concert de Los Volubles a la plaça del Poble per estrenar una mica o inaugurar aquest escenari, que és una actuació de... un directe audiovisual molt potent, molt, molt reivindicatiu, que això ens agrada molt. I a nivell de xerrades, doncs destacar també que tenim aquesta tarda la xerrada del cristianisme pop, una taula rodona molt interessant, i el dissabte una conversa entre la Letícia Dolera i la Betsy Turnes, que la Betsy està com a membre del jurat aquest any, i penso que també pues, parlarem dels seus processos creatius, de com encara l'obra, de la seva última sèrie, Pubertat. Penso que serà una xerrada molt, molt enriquidora i molt interessant.
0: Amb la Clàudia Riera, també.
1: La Clàudia Riera la tenim com a membre del jurat.
0: No, sí, la Betsy i la...
1: La Betsy, la Clàudia Riera i la...
0: Aquí veig andorranitat per tot arreu, eh?
1: Això és bo. Bueno, una mica és el que intentem, que hi hagi... I que si n'hi ha, no és, com deia, no és forçada, sinó és perquè realment tenim gent amb talent i gent amb recorregut que pensem que està a l'alçada d'estar en el festival que nosaltres volem fer.
0: I tant, un parell de qüestions. Marc, per exemple, la xerrada aquesta o la... Diré demà, l'esdeveniment del cristianisme pop. Una mica, doncs, com s'us va ocórrer? O una mica, en què consisteix exactament? Perquè al final, no sé jo si són conceptes, no sé si contradictoris, però vaja, com a mínim, que aporten parlar de cristianisme no és evident.
2: No, sobretot ve d'una reflexió, no?, fent amb aquestes reunions prèvies, sobre com actualment hi ha moltíssims artistes pop, no?, com d'aquest mainstream, ja sigui per la Rosalía, Lil Nas, la Madonna, és a dir, molts artistes que avui en dia utilitzen gran part d'aquest imaginari religiós cristià d'una forma o d'una altra, ja sigui des de la forma reivindicativa, ja sigui des d'una apropiació, ja sigui des d'una reinterpretació, no?, de tot aquest imaginari que està construït com al llarg dels segles per la part cristiana religiosa. I de cop ens va obrir una reflexió nosaltres. Aquestes taules rodones les plantegem perquè volem aprendre realment també nosaltres, és a dir, no tenim cap reflexió feta, simplement diem, ostres, això hi ha algo aquí.
1: Aquí hi ha un tema.
2: Aquí hi ha un tema. Per què és això? Perquè estem vivint una regressió de cop de principis i hi ha un problema amb això, de cop hi ha una reivindicació des de lo contracultural també, no?, d'apropiar-te d'aquesta imagineria que al final ha estat marginada per lo que tu penses, de cop ens apropiem d'això.
1: O això influeix en la societat o en els joves d'alguna manera? És...
2: Clar, i de cop amb la pel·lícula dels Domingos, per exemple, també, no?, que estava molt en boga aquest any. Bueno, doncs de cop aquí se'ns desperten moltes preguntes, hem convidat tres ponents meravellosos, l'Elisabet Trulla, el Gerard i el David G. Romero, que l'Elisabet i el Gerard tenen un col·lectiu molt xulo que es diu Artes con H, que són divulgadors pedagògics per Instagram, també d'història de l'art. Tres historiadors de l'art, especialistes en ètica, en filosofia, que vindran a parlar i tindrem aquesta taula rodona on realment nosaltres ens centrarem a aprendre.
1: A escoltar.
0: I tant. I l'altra, Letícia Dolera, que segurament és el nom més destacat que hem tirat als mitjans. No sé si ho volíeu vosaltres o també us ho heu trobat. El fet que donem tanta importància a la Letícia o senzillament era un element més. Al final, en qualsevol cas, és un nom molt conegut que li donarà un caché, entenc, un bon prestigi al Festival Unyú.
1: Sí, home, sens dubte, al final portar algú conegut pues, sempre et dona més visibilitat, no només en la premsa, sinó que gent que no té per què conèixer el festival o no té per què conèixer o no ser seguidor del cinema o dels audiovisuals, de cop no té per què, sonar-li, no? Aleshores jo penso que sempre ajuda. Però sobretot quan busquem perfils com el de la Letícia no és únicament per portar una cara coneguda, al final el que intentem és que donar veu a persones que creiem que des de la seva posició són un altaveu o que tenen un discurs format interessant, més o menys polèmic, però al final no busquem polèmica, el que busquem és que bueno, si aquesta persona està on està després de tot el que ha fet és perquè alguna cosa té a dir, no? I llavors la portem per escoltar-ho. Com deia abans, sobretot enfocar-nos en els seus processos creatius, sí, que penso que són molt interessants i que ella no només té aquesta vessant d'actriu, sinó que justament té aquesta vessant de guionista, creadora, ja sigui en cinema, ja sigui en sèries, és, vull dir, es mou en diferents formats amb molta facilitat i amb molt d'èxit, no? Per exemple, aquesta sèrie, la seva última sèrie, com deia, Pubertat, penso que està tenint molt recorregut, va guanyar el Premi Ondas, vull dir, està tenint un recorregut, i a més d'una temàtica que ens interessa molt, no?, que penso que és el que volem tractar en la xerrada, que és com s'enfoca avui en dia el retratar l'adolescència, no?, o els joves, sense caure en estereotips, no?, com ella fa aquest plantejament, com ho comença a plantejar, des d'on sorgeix la idea i quin és el procés que fa fins a aixecar una sèrie d'aquesta magnitud. Una mica, això és el que ens interessa, de perfils com la Letícia, i que, sí, clar, és coneguda, però si és coneguda és per alguna cosa, no?, llavors penso que aquí és on hi ha el què.
0: I tant, només per anar acabant, i perquè quedi clar, a les dues xerrades, conferències que hem parlat del cristianisme pop i aquesta conversa de la Letícia Dolera amb la...
1: Amb la Betsy Tornez.
0: Sí, Tornez, gràcies. On es faran i quan es faran?
2: Tot això es fa al Centre Congressos, sí? Tant a baix a l'auditori com a la plaça, que també tenen tot aquest, no?, aquest, sí? A Vilaüll Nu, en les instal·lacions. Tot és gratuït, tot és obert al públic. Tindrem la xerrada del cristianisme pop avui a les 8.
0: Val.
2: I Letícia Dolera el dissabte a les 6 de la tarda.
0: I tant, acabo de veritat amb una curiositat. El festival Ullnuc

0: A les 6 de la tarda.
1: I tant, una, acabo de veritat amb una curiositat. El festival Unyú coincideix amb Cannes. Quina mala sort que ha tingut Cannes.
0: Bueno, sí,
1: però...
0: Com que mentre ens van queixar també d'això, vam moure aquest any una setmana al festival.
1: Vaja.
0: I llavors coincidim amb la segona setmana del Festival de Cannes, que ja és una mica quan ja no hi ha tanta gent i quan és molt més suau i podem portar convidats.
1: Per tant, no, exacte.
0: Que bé, d'altra manera no podríem portar, sinó nosaltres.
2: No, el que ens estava queixant a 3 anys era Eurovision.
1: També.
2: Si coincidim, vam dir, bueno, movem, no, tranquils, Eurovision, i ens movem nosaltres, els hi vam fer favor per no coincidir.
1: Ben fet. Doncs Marc Camardons i Héctor Mas, codirectors del Festival Unyú, moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos una vegada més a l'Aquí Andorra, per haver-nos parlat d'aquesta 13a edició, que esperem que vagi molt bé, que totes les projeccions, que totes les xerrades, que tots els esdeveniments al seu voltant doncs, tinguin molta gent i, per tant, doncs, que sigui un èxit. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Merci a vosaltres.
3: Aquí Andorra. Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.

0: Avui és dijous i avui ja ens acompanya la Marisol Fuentes. Marisol, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Per fer-nos un apunt de les pròximes activitats de l'agenda cultural dels pròxims dies, vaja, i comencem amb la Fira de la Flora i la Planta de la Massana a Mandoflora.
1: Així és, la Massana acull aquest cap de setmana una nova edició d'aquest certamen dedicat a les plantes i a la sostenibilitat i que enguany té com a tema central plantes que cuiden. De fet, al llarg de tota la setmana ja s'han celebrat diverses activitats vinculades a Andoflora. Avui mateix té lloc una taula rodona sobre plantes i qualitat de vida a càrrec de la cuinera Meritxell Fuster, l'herborista Anna Porquet i la doctora Carme Monviedro. Serà 6:15 de la tarda a l'Espai Botànic de l'Hotel Rutllant. Més tard hi haurà un taller de remeis naturals al mateix espai. Demà divendres tindran lloc les segones jornades professionals a Andoflora amb diverses conferències i taules rodones al voltant de les plantes que cuiden. I demà, però al migdia, s'inaugurarà el mercat al Prat Gran que es podrà visitar fins diumenge. En paral·lel als expositors hi haurà diversos tallers, xerrades i actuacions musicals a càrrec de grups del país, així com un espai gastronòmic amb diverses food trucks. Al llarg de tota la setmana, els restaurants de la Massana també oferiran menús especials coincidint amb la mostra.
0: Canviem radicalment de registre, Marisol, anem a una activitat científica. En aquest cas parlarem d'intel·ligència artificial.
1: Així és, perquè l'Ambaixada d'Espanya a Andorra ha organitzat avui, coincidint amb el lliurament dels Premis de l'Olimpíada de Matemàtiques, una interessant conferència a càrrec del científic del CSIC, Jordi Nin, sobre intel·ligència artificial quan les màquines aprenen. En aquesta conferència s'explicarà de manera didàctica els principis de l'aprenentatge automàtic i el paper de les dades amb l'objectiu d'oferir eines per comprendre aquesta tecnologia i pensar de manera crítica sobre el seu ús. La conferència començarà a 6:00 d'aquesta tarda a la sala d'actes del Centre de Formació Professional de Xovall.
0: Anem de concert.

0: Concert centrat en aquesta època musical amb l'artista andorrà Joel el Artista, en el que no faltaran temes com aquest d'Alaska i Dinarama, de Tequila, Radio Futura o Hombres G. Cal fer reserva prèvia al telèfon 800530. El concert amb sopar començarà a 8:45 del vespre, una hora també molt adequada pels que ja tenim una certa edat.
1: Tornem a canviar de proposta. Ens anem ara a una que és participativa per lluitar contra la xacra del bullying.
0: L'associació Jovent en Risc impulsa un concurs de fotografia obert a tota la ciutadania per posar el focus en allò que no es veu, l'assetjament escolar i la violència entre adolescents. El concurs es fa a través d'Instagram i està obert fins aquest diumenge. Tothom pot presentar fins a dues fotografies centrades en l'assetjament escolar acompanyades d'una breu descripció i amb la menció @jovent_en_risc_Andorra o l'etiqueta El que no es veu. També s'han d'enviar per correu electrònic a l'adreça de l'associació Jovent en Risc. La selecció per part d'un jurat de l'ADRA seleccionarà entre 10 i 15 fotografies finalistes que es publicaran per votació popular. Els guanyadors tindran premis valorats en 300 euros i les imatges seleccionades formaran part de la propera campanya de sensibilització de l'entitat.
1: I tanquem aquesta agenda cultural traslladant-nos a l'edat mitjana.

0: La Seu d'Urgell viatjarà en el temps amb la nova fira medieval i llegendària que tindrà lloc el 30 i 31 de maig. Durant dos dies, els carrers de la capital de l'Alt Urgell es convertiran en un gran escenari. La fira s'ha dissenyat sota un format de circuit que convida a la passejada i a la descoberta i que s'iniciarà a la plaça dels Oms i fins al Parc del Cadí. Hi haurà activitats per a tots els públics, com ara batalles medievals, exhibicions de cetreria i cercaviles itinerants, així com espectacles de circ ambientats en l'edat mitjana, jocs medievals i tallers participatius d'oficis antics. A banda de les parades de productes artesanals, també hi haurà el Festival Llegendària, un punt dedicat als contes i les llegendes al Pati Palau, amb llibres, lectures dramatitzades i altres activitats lúdiques per fomentar la lectura entre els més joves i centrades en aquesta època.
1: I abans de tancar aquesta secció, Marisol, recordar doncs, que durant tot el cap de setmana també hi ha el Festival Unyú. No, evidentment no està i no ho has inclòs a l'agenda cultural perquè anem acabem de parlar amb els codirectors, amb el Marc Camardons i també amb l'Héctor Mas. Per tant, bones activitats audiovisuals durant tot el cap de setmana relacionats amb aquest festival audiovisual. Molta presència de casa nostra. I demà, ja t'avanço, que també ho has dit, la primera serà en Do Flora. Demà segurament ens acompanyarà algú del Comú de la Massana per parlar de totes les activitats que hi haurà també al voltant. Per tant, en els pròxims dies, molts esdeveniments, alguns per boomers, altres per tots els tipus d'edats. Sempre bones propostes. Marisol, gràcies i fins la següent.
0: Fins a propera.
2: Aquí a Andorra.
3: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
4: Ràdio Ser Principat d'Andorra al costat dels negocis de casa nostra, amb Ser Empresaris. Tots els divendres, des de les 7:20 de la tarda, tens una cita amb l'economia, les finances i el mercat laboral. El programa referent de la ràdio andorrana dedicat, sobretot, al món de les petites i mitjanes empreses. Al comerç, als negocis turístics i a tot el que sigui repercutir positivament en la riquesa del país. L'economia en termes clars i propers, amb entrevistes i col·laboradors de primer nivell. Tots els divendres, a les 7:20 de la tarda, Ser Empresaris. Amb el patrocini de Creant.
2: Aquí Esports, amb Carles Rossell.
5: Bona tarda, benvingudes i benvinguts a l'Aquí Esports, l'actualitat esportiva a Ser Andorra, la 102.3. Fa una estona, Mònica Dòria ha presentat oficialment la temporada juntament amb el seu entrenador Cristian Tobio en un acte a la seu de Creant. Aquesta casa ja va avançar dimarts que faria dues copes del món abans del Mundial, que és el seu objectiu principal, el Campionat del Món a Oklahoma, en un any que començarà per a ella el seu camí particular cap a Los Angeles, perquè a finals d'estiu tindrà dues proves a la Copa del Món, a la seu i a París, que puntuaran per a la classificació olímpica. Si ens dona temps, escoltarem avui a Mònica Dòria, perquè els primers minuts de programa els dedicarem al Futbol Club Andorra, que vol tancar la temporada a casa amb bones sensacions. El Ceuta serà el convidat en el comiat dels tricolors en camp. Tots dos equips no juguen res i no tindran la pressió de les jornades finals, perquè ja fa setmanes que han certificat els seus objectius, que no és uns altres que la permanència, en el cas de dos recentment ascendits a la categoria. Això sí, l'Andorra tindrà una doble missió: superar el rècord històric de 59 punts i acabar bé la temporada per donar-li una última alegria a l'afició. Així ho va reconèixer Tomàs Carrique, un dels jugadors més utilitzats, perquè només s'ha perdut 3 partits de Lliga, un d'ells per sanció. El lateral va assegurar que sortiran amb el mateix instint competitiu que contra el Depor.
6: Queremos acabar con buena imagen, buenas sensaciones en casa, que es el último, y hay que disfrutar de esos partidos y hacer disfrutar a la gente también. Bueno, yo creo que cuando dos equipos no se juegan nada, es verdad que hay más, igual más espacios o más, los jugadores son más liberados, y así que veremos. Pero como te he dicho, nosotros vamos a jugar el partido como si nos jugásemos algo.
5: Carri, que té un any més de contracte i es va mostrar molt content per com ha anat la seva primera experiència al futbol professional. A més de ser un dels futbolistes que acumula més minuts, ha repartit 5 assistències i únicament li ha faltat el gol durant el seu primer any a l'Andorra. Evidentment, serà globalment una segona volta difícil d'oblidar. Els seguidors es diverteixen i els jugadors gaudeixen a la gespa, i no tan sols es reflecteix en el resultat, sinó també en la manera de jugar. Potser aquest és el secret d'aquesta segona part de la temporada tan bona de l'Andorra. Aquest diumenge, a 4:15, ho podran demostrar davant un Ceuta que arribarà amb un munt de baixes fins a 8 entre amonestats i lesionats. I ara és temps d'anàlisi amb Marc Bernat, Diari As.

0: Menys arribem al final de la temporada. Queden dos partits de Lliga a la segona divisió i potser la millor notícia és que el Futbol Club Andorra no juga res. Tu què creus? Marc Bernat, bona tarda des de la redacció del diari AS a Barcelona. Què tal?
1: Què tal? Molt bones. Pues jo crec, com tu, que no juga res, però sí que és veritat que, escolta, tenim tan de prop fer història i superar aquells 59 punts, que, escolta, jo crec que és un caramel massa sabrós per no aprofitar-lo. Llavors jo crec pues, que l'equip, escolta, queden dos partits. Un punt jo crec que el pot sumar, però aviam, ja que estem, pues, per almenys una última victòria, si és a casa millor, i així, pues, mira, pues, la gent se'n va millor, més alegre, tranquil·la, de vacances, i la próxima temporada pues, encara més i millor.
0: Més enllà del rècord, potser et passa com a mi, que tinc sentiments oposats i penso, és que l'Andorra podia haver estat a play-off, lluitat segur, perquè se li han escapat punts amb els que no comptàvem, com contra l'Albacete, i després reflexiono, però com estàvem a la primera volta? Ho teníem complicat. No sé si et passa el mateix.
1: Pues jo no, perquè mira, si mires una miqueta la temporada, és un equip que ha hagut de canviar d'entrenador. Si canvies d'entrenador és que n'hi ha hagut molts problemes, han vingut maldades, llavors no hem d'oblidar que l'Andorra, pues, escolta, acaba de pujar a segona divisió, s'ha de sentar a la categoria. Llavors, jo crec que dir que no, ja sé que no dius que és un fracàs, no està al play-off, ni molt menys, però sí que és veritat que jo crec que és una temporada més que està tan car anar al play-off que, escolta, jo crec que l'Andorra ha fet tot el que ha pogut, està a mitja taula, està salvat ja, mira com estan els equips ara, com el Cádiz, com el Leganés, com el Saragossa. És que és una temporada molt estranya. Així com a primera divisió ha estat, i segueix sent molt complicat salvar-se, aquí a segona, amb el que hem fet, mira lo tranquils que està ara mateix l'Andorra. Llavors, parlar de play-off, pues sí, aviam, a tothom li hagués agradat, però sí que és veritat que hi ha un supertransatlàntic i uns equips molt potents, hi ha un play-off, jo crec que l'Andorra potser se l'hagués fet una miqueta llarga la temporada, i millor acabar amb bona sabor de boca que no anar al play-off, quedar-te a semifinals i que et guanyi, pues, jo què sé, el Depor a la primera semifinal o l'Almeria, i anar-te pues, amb aquell regust de dir, ostres, se'ns ha escapat l'encens. Doncs pues no, hem guanyat una salvació.
0: Em guardaré la pregunta de quina nota li fiques a la temporada, segur que bona, pel que intuïm, i ja te la faré en un altre programa, però si et demanaré, Marc, per Carles Manso, tot indica que continuarà en la ronda d'entrevistes que va fer Gerard Piqué amb els mitjans del Principat, ho va deixar caure, i aquí ja hem parlat en altres seccions, que si la fórmula funciona, per què tocar-la? I és que, a més de superar, com comentàvem al principi, aquest rècord d'Eder Sarabia de la primera temporada al futbol professional, quin percentatge de mèrit li dones a Manso en el global de la temporada?
1: Ostres, jo crec que molt. Jo crec que és un entrenador que jo crec que s'ha guanyat seguint, no només ell, sinó tot el seu staff tècnic. Jo crec que quan estàs a aquest nivell de futbol professional, sí que és veritat que són nanos molt joves, però jo crec que has de ser més gestor que una altra cosa. Jo crec que Carles Manso ha sabut entendre molt bé a la plantilla i, escolta, ja ha recuperat a jugadors que semblava que no estaven a la plantilla, com Owono. Sí que és veritat que Iaco ha fet una molt bona temporada, però, ostres, però és que Owono ha donat molts punts a l'equip. Efe Agman, també amb Ibai Gómez, quasi no el van veure, amb Carles Manso ha tingut un paper providencial. Josep Sardà, sí, que amb Ibai Gómez segurament hagués jugat. Però escolta, però és Manso el que el posa quan torna de lesió i mira com està ara el nano. Llavors, pues jo crec que el mèrit que se li ha donat a Carles Manso, jo crec que és estar al nivell de que signi la renovació ja després de jugar contra el Ceuta, jo no esperaria ni a Burgos. Ja després seria allò del videomarcador, Manso renovado, i ja tothom a casa ja i de vacances ja quasi a Burgos, que aviam si s'està jugant al play-off. Llavors, pues, allò seria acabar, pues, jo crec que la temporada a casa, amb una molt bona notícia.
0: El producte el tenim. Començant pel mateix Josep Sardà, ho apuntaves en la teva pàgina al diari AS avui, que ha participat en el 20% del global dels gols de tota la temporada, més o menys?
1: Sí, totalment. I a més, és que els 10 gols que ha fet, més les 3 assistències, han sigut en aquest any 2026. Llavors, molta culpa de la resurrecció i del bon moment de l'Andorra també ha estat culpa de Josep Sardà.
0: I tant Sardà, i no només penso en ell, com en altres, intueixes que serà un estiu complicat per a Andorra?
1: Jo crec que moltíssim, perquè més que res que l'Andorra, per molt que estigui Piqué darrere i tal, no oblidem que és un equip, és un club venedor, que és el que més o menys el que li passa extrapolant una miqueta a primera divisió al Girona, que per molt que tu diguis que és un club amb molt creixement i amb un potencial econòmic fictici darrere, són clubs venedors. Jo crec que ara mateix, si tu em dius tres noms que poden estar molt vinculats a l'agost al mercat, jo crec que un és Josep Sardà, un altre és Dani Villahermosa i un altre seria Tomàs Carrick.
0: Tomàs Carrick, aquest no el tenia...
1: Perquè a mi m'agrada molt i jo sé que a clubs de primera també els agrada molt el lateral de l'Andorra.
0: El lateral francès, que el van fitxar de la Ponferradina, que va jugar aquell partit que l'Andorra va aconseguir el bitllet a la segona divisió. Ostres, Tomàs Carrick, que l'hem sentit abans, perquè ahir va parlar davant els mitjans. Però, Marc, la idea de Piqué i de la direcció esportiva és portar jugadors joves promeses, perquè explotin justament a l'Andorra. Tu indiques aquests tres que poden tenir ofertes aquest estiu, que podrien marxar, si ho creuen convenient, però amb quins tres jugadors, per exemple, et quedaries aquesta temporada, també pensant en el projecte de l'any vinent?
1: Pues mira, jo, si el Girona no baixa a segona divisió, jo parlaria un altre cop amb el Girona i li diria que em vull quedar amb Insu. Aquest és un jugador que a mi em sembla diferencial. Després, que no... Clar, jo dic que Villahermosa tindrà cartell, però és que jo me'l quedaria, perquè és un jugador que a mi em té enamorat, és a dir, juga de tot, i ho fa molt i molt bé. I després em quedaria amb Gael Alonso. Jo crec que sí, és un jugador molt jove, que jo crec que per la seva posició també tindrà moltes núvies aquest estiu, i jo sí que seria a favor de fer un esforç per retenir-lo, perquè són tres peces, tant Minso com Villahermosa com Gael Alonso, que han rendit molt bé aquesta temporada, i si has de construir un projecte a llarg plaç a l'Andorra, jo crec que són tres jugadors que has de tenir sí o sí.
0: Per mi, Sardà, Efe Akman i Gael Alonso continuarien l'any vinent, rebran moltes ofertes, sí, i per darrere, Dani Villahermosa, estic amb tu, i Marc Domènech, que crec que també ha fet un salt.
1: Sí, estic d'acord, sí, molt d'acord. A més, és un jugador que ha donat una passa endavant, i escolta, s'ha d'apostar per aquests jugadors que rendeixen bé i, a més, que és un jugador silenciós. És a dir, si no juga no passa res, segueix treballant i si juga bé tampoc dirà, escolta, és mi momento. Saps? Llavors jo crec que són aquests jugadors, sí que és veritat, estic totalment d'acord amb tu.
0: Aquí al país ja donem per fet el primer fitxatge del curs vinent, un fitxatge de projecció i de la casa, com és Aaron Rodrigo, internacional, per Andorra. Crec que tu també vas fer ressò.
1: Sí, totalment. És un jugador molt jove que ha estat a categories molt inferiors de la segona divisió, és a dir, segona federació, tant a l'OSKB com... i tampoc ha tingut oportunitat al futbol professional, però és que ara mateix estem veient que tampoc hi ha tanta diferència entre categories de segona federació, primera federació o segona. Ho estem veient aquí a Barcelona, que el Sant Andreu ha pujat sent campió del seu grup a primera federació, l'Europa que acaba de ser, que acabava de pujar a primera federació, el més normal és que guanyi dissabte a l'Ibiza i juga al play-off per segona divisió. Llavors, jo crec que són aquestes categories que estan tan parelles que no cal anar a buscar més enllà, i si hi ha un jugador jove del país amb ganes de triomfar a casa, doncs escolta, s'ha d'anar per ell.
0: Un Aaron Rodrigo que sempre amb la selecció ha demostrat que té almenys aquest caràcter i aquesta valentia per intentar coses, a veure com li va. I és que abans, ho hem dit, queden dos partits, Ceuta a casa diumenge a 4:45 i l'última al Plantío davant al Burgos, i no diem res estrany, Marc, si avancem que l'Andorra pot fer un 6-6, eh?
1: Sí, totalment. És un equip que quasi li dona un bon susto al Depor, quasi li treu l'ascens directe o aquesta opció d'ascens directe. Llavors, pues per què no fer aquest 6-6, que seria una molt bona notícia per l'Andorra i totalment una de les intencions per la temporada següent, de que no és un ascensor aquest club, saps? Que ens volem cada segona divisió.
0: Doncs, Marc Bernat, diàries, com sempre, un plaer per compartir aquesta secció, per comentar l'actualitat del Futbol Club Andorra. En parlem.
1: Res, a vosaltres, moltes gràcies. I escolta, i a gaudir d'aquestes dues setmanes, que també es viu molt millor al futbol sense patir i estar tranquils, eh?
0: I tant. Abraçada.
1: Vinga, una abraçada. Que vagi bé.

0: Aquí Esports.
1: Aquest cap de setmana es liarà una grossa en camp, 43a edició de l'Otso Travessa d'en Camp. 1.400 participants de 39 nacionalitats diferents, una prova ja consolidada a la parròquia, hem parlat aquí al programa en altres temporades i que arrencarà demà divendres, però enguany ha fet un pas endavant i realment pujarà de nivell. Qui té més detalls és el conseller d'Esports en Campadà, Nino Marot. Hola, Nino, què tal tot?
2: Hola, bon dia a tothom, molt bé.
1: Mai és fàcil una organització i una gestió com aquesta de l'entitat de la cursa de la que parlarem ara, i més sabent que més del 80% dels corredors venen de fora.
2: Sí, correcte, doncs sí, aquesta 43a edició ben marcada, com molt bé dèieu, per aquesta 39 nacionalitats diferents dels participants, que per nosaltres és molt satisfactori, ja que al final també és l'objectiu d'organitzar esdeveniments d'aquest tipus.
1: Hi ha més presència internacional que mai, perquè la gran novetat és que la cursa de llarga distància forma part de la Copa d'Espanya. Per tant, som més professionals que venen aquí en camp, i és una molt bona notícia.
2: Sí, correcte. O sigui, la vertical que va néixer l'any passat, doncs aquest any ja puntua per el campionat internacional, i doncs també doncs és d'aquest salt qualitatiu, no? Que al final ho organitzem molt per la gent de peu, per la gent d'aquí, pels visitants que són amateurs, però bueno, sempre quan pots barrejar-te amb professionals i amb una mica l'elit, doncs és molt satisfactori també.
1: Justament, de les proves d'aquesta OTSO, la cursa de llarga distància formada part de la Copa d'Espanya, i la vertical s'incorpora dins de la Federació Internacional de Curses de Muntanya. El problema, si li podem dir problema, és que s'ha escurçat la prova de llarga distància de 84 a 71 quilòmetres per la neu en cotes altes. I hi ha tanta neu, Nino?
2: Sí, la veritat és que afortunadament pel país els models d'hivern ens han anat molt bé tota la neu que hem tingut enguany, però malauradament doncs, per les curses de muntanya de trail, doncs realment anar a la zona de tot el que és l'estany de l'Illa, el Cap del Port, tota aquesta zona encara hi ha molta neu, i per un tema de seguretat que passa davant de tot, doncs s'ha hagut d'escurçar i modificar una mica el recorregut.
1: L'impacte econòmic per Andorra serà important, pel que expliquem. El ministre Torres va dir que aporta uns 450.000 euros pel país, però també és un impacte, Nino, per la parròquia.
2: Sí, nosaltres fa molts anys que la parròquia d'en Camp estem treballant per ser una destinació de turisme esportiu, que estem fomentant molt des del Departament d'Esports tota aquesta pràctica esportiva amb moltes modalitats, tant el que és en camp com el pas de la casa, i que quina millor manera de fer-ho que és amb el nostre entorn natural, per poder gaudir de les vistes del paisatge, i que a més, afortunadament, doncs, aquest cap de setmana tindrem bon temps, sobretot als matins, que és quan hi ha el gruix de sortides de les curses, i doncs serà doncs molt idíl·lic tot plegat.
1: Tinc entès que també des del comú instal·lareu una carpa, hi ha punts de restauració, és així?
2: Sí, exacte. Al final és un gruix molt important de persones que venen en dos dies, principalment dissabte i diumenge, perquè és veritat que demà amb la vertical doncs és una mica més dissimulat, però tot i així la gent també vindrà a recollir el seu dorsal. I doncs, vista aquesta aglomeració de persones, doncs hem d'habilitar espais, i un dels espais que habilitem, que és a la zona del Village, a la plaça dels Arínsols, que és on passarà tot el que està fora de cursa, que realment puguin tenir els serveis, amb quatre punts de restauració, de restaurants de la parròquia, i amb aquesta carpa que al final pugui, per les famílies que han d'esperar, els participants que estiguin en les millors condicions, i pels propis participants que també puguin gaudir un cop hagin passat la línia de meta.
1: I no ens hem d'oblidar de la vessant més solidària, no?
2: Sí, enguany la cursa, la travessa Otso en Camp, doncs ha firmat un conveni amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i cada euro de les inscripcions doncs es fa una recaptació que es farà la donació doncs per la investigació i el tractament del càncer infantil, que creiem que és una cosa molt positiva.
1: Una molt bona iniciativa. Hem fet la prèvia, animem també a la gent que hi vagi a gaudir d'aquesta Otso en Camp. Hem parlat amb Nino Marot, conseller d'Esports del Comú en Campadà. Que vagi molt bé aquest cap de setmana.
2: Moltes gràcies i efectivament esteu tots convidats per vindre a veure l'espectacle i a gaudir de la nostra parròquia.
1: 5 segons per les dues del migdia, ho deixem aquí amb la informació, amb el butlletí d'hora 14. Ens acomiadem aquesta tarda amb més informació al balcó de Mònica Dòria i tot el procés de classificació olímpica de Los Angeles. Adeu.
0: Con Javier Casal.

0: 4 grados, pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó.
1: Ahora mismo el calor ya es plenamente veraniego en prácticamente todo el país, con algunas excepciones. Cerca del Mediterráneo, en el litoral, como el mar todavía está relativamente frío, las máximas apenas pasarán de los 25 grados. Pero en el Cantábrico superaremos con facilidad los 30 y, de hecho, nos situaremos alrededor de los 30 grados en la mayor parte de poblaciones, en todo el interior, y superándolos, aparte del Cantábrico, en el Valle del Ebro y, sobre todo, en el Valle del Guadalquivir, donde las máximas superarán los 35 grados. En una tarde soleada, con viento fuerte de levante en el área del estrecho.
0: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, 2 de la tarde y 5 minutos.
2: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
3: Gabriel Rufián es proposa a si mateix com a candidat d'una llista que aglutini totes les esquerres espanyoles i amenaça el seu partit en no ser el cap de llista al Congrés si no té llibertat per escollir qui l'acompanya a les llistes.
4: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia siendo yo el cabeza de lista, pa'lante, pa'lante. Yo no voy a volver a presentarme por Esquerra Republicana si no hay unas condiciones. Si no hay unas condiciones.
3: I és que fa temps que no es parla amb la resta del grup parlamentari. Salvador Illa ara ja s'hi podrà aprovar els seus primers pressupostos de tota la legislatura gairebé 2 anys després. Després d'Esquerra, avui ha tancat l'acord amb els comuns.
5: Espero que aprovem la primera quinzena de juliol aquesta llei i és cert que és una estabilitat.
6: Finalment, el govern ha pres nota de que el que estàvem demanant era absolutament necessari. Estem davant d'un acord que és ambiciós.
3: Avui el Departament d'Educació torna a seure's amb els sindicats de mestres mentre els carrers... La vaga és a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els activistes de la flotilla ja han estat alliberats per Israel i ara els estan traslladant per ser deportats. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, qualifica d'inhumà el tracte que han rebut i exigeix disculpes al govern de Netanyahu.
7: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
3: La previsió és que la 20ena de catalans que hi anaven arribin demà a Barcelona. I qui ja ha arribat a la capital catalana és Bad Bunny. Desenes de fans estan fent guàrdia davant de l'hotel de luxe on s'allotja després d'assabentar-se'n que era ja allà a menys de 24 hores que comencin els seus concerts a l'Estadi Olímpic.
8: Nos queremos quedar todo el día.
9: El cartel toda la noche.
8: Sí, hasta las 3 de la mañana haciendo las pancartas para intentar que Benito lo vea.
10: Desde las 8 de la mañana he traído el vinilo para que me lo firme y así puede decirle a Batman que el 22, o sea, mañana es mi cumpleaños.
3: I de seguida també us explicarem com serà la gran missa del Papa Lleó XIV que inaugurarà i beneirà la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família.
11: El Sant Pare sortirà a l'exterior a la façana del naixement i des d'allà farà la benedicció. Un procés senzill, no és un procés complicat ni cap espectacle.
3: Serà el 10 de juny, entre dins i fora hi haurà 8.000 assistents, però només la meitat podran ser ciutadans, la resta autoritats. I també de seguida escoltarem a Clàudia Pina, entrevista al Keti Jugues a 2 dies de la final de la Champions a Oslo.
12: Amb confiança. Crec que porto una temporada que m'he sentit bastant així tots els partits dins del camp. Sortir, donar el màxim de mi, intentar portar a l'equip com sigui.
3: Tot això en un dijous amb més calor, Jordi Carbó.
1: Ara mateix la calor és protagonista arreu de Catalunya, l'ambient ja és de ple estiu, amb una excepció, just a la línia de la costa, la temperatura no pujarà més, les màximes es quedaran al voltant dels 25 graus. I és que es nota que el mar encara està relativament fred, tot i així ja a prop dels 20 graus. En canvi, ens aproparem als 30, al litoral i a les valls del Pirineu. Al voltant dels 30, les màximes a tot l'interior de Catalunya, les més altes, els llocs habitualment més càlids, a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida, així com a l'interior de l'Ebre, aquí màximes de 32-33 graus. En una tarda, bàsicament assolellada, no hi haurà núvols destacables i amb vent de marinada moderat de 30-40 km per hora, fort en la pròxima nit al sud del Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre amb ratxes de fins a 60 km per hora.
3: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
2: A la cadena SER i SER Catalunya... Hora 14, amb Joan Bufill.
3: Què tal? Bona tarda. Gabriel Rufián està fent un autèntic pols al seu partit, Esquerra Republicana. Ja ha fet oficial que vol encapçalar i ser el cap de llista, per tant, al Congrés, d'una candidatura que aglutini a totes les esquerres d'Espanya, més enllà del PSOE. També les nacionalistes de País Basc, Galícia, Catalunya. Així de clar ho ha dit en una conferència a Madrid aquesta passada nit.
4: Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia de unión para maximizar resultados electorales entre las formaciones políticas soberanistas y las formaciones políticas españolas, sea como sea, siendo yo el cabeza de lista, pa'lante.
3: El que passa és que aquesta és una opció que el seu partit, Esquerra, no vol de cap de les maneres. I aquí és on s'ha tensat la corda, posant condicions a la direcció dels republicans per seguir com a cap de llista al Congrés.
4: Una cosa és que no me vea d'Esquerra Republicana i otra cosa és que me presente por Esquerra Republicana. Yo no voy a volver a presentarme por Esquerra Republicana si no hay unas condiciones. Si no hay unas condiciones.
3: Si ells volen que continuï, Rufián vol escollir qui l'acompanya a les llistes i al grup parlamentari. Com us podeu imaginar, això no ha agradat gens als seus companys de partit. Laura Pons, què tal? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
3: I és que hem d'entendre que Rufián no vol continuar amb els seus actuals companys al grup parlamentari al Congrés, i això, com que no els ha agradat, de fet, les fonts que tens dins el partit expliquen que fa temps que no es parlen.
9: Sí, la mala relació ve de fa mesos, Joan. A Madrid hi ha 7 diputats en total i Rufián només es parla amb un parell d'ells. Són companys de partit i només això, companys, perquè la mala relació és evident. És cert, però, que el grup parlamentari té poc marge de maniobra per suportar aquest sainet, aquest teatre, diuen fons del partit, que s'ha han de carregar de paciència, que toca respirar, tenir el cap fred i esperar a veure com acaba tot plegat, tot i que l'ambient, diuen, és insuportable i complica la feina amb les ponències, les compareixences i la tramitació d'esmenes per qualsevol llei. Altres fonts del partit a Madrid esperen que Calàbria, que la direcció d'Esquerra mogui fitxa, que Junqueras toqui el crostó Gabriel Rufián i li digui fins aquí, que marqui uns límits, tot i que no tenen clar si això acabarà passant, perquè assegura Junqueras no volen que aquesta bola es faci més gran.
3: La direcció del partit, Oriol Junqueras, ells mantenen que en cap cas avalen una llista unitària amb l'Esquerra espanyola.
9: No, en cap cas, i ho han dit per activa i per passiva. Esquerra només es presentarà amb altres formacions a Europa, on hi ha circumscripció única. És Isaac Albert, portaveu d'Esquerra, en declaracions aquesta nit al 324.
13: Esquerra Republicana es presentarà com Esquerra Republicana. Esquerra Republicana no està a l'esquerra del PSOE, ni estem a l'esquerra del PSC. Nosaltres som l'esquerra nacional d'aquest país. Nosaltres ocupem tot l'espai des del centre fins a l'esquerra. I aquesta és l'estratègia d'Esquerra Republicana. I en aquest sentit, Gabriel Rufián és un actiu clau per anar molt més enllà.
9: És un actiu clau, deia Isaac Albert, el portaveu d'Esquerra Republicana, perquè la direcció d'Esquerra és conscient que Rufián els va molt bé com a candidat pels tuits, pels TikToks, per les declaracions contundents que fa des dels passadissos del Congrés. És un actiu pel partit perquè arriba a perfils on no arriba Junqueras. La pregunta, però, és fins quan, fins a on Junqueras està disposat a cedir, a aguantar aquesta estira i arronsa amb el freerider de Gabriel Rufián.
3: Gràcies, Laura Pons.
9: A vosaltres.
3: Això hores després que Esquerra aconseguís apagar un altre incendi que posava en perill l'acord de pressupostos. Ahir es va reunir el Consell Nacional de les Joventuts d'Esquerra perquè hi havia malestar amb l'acord del PSC i s'havia de decidir si la seva única diputada que hi ha al Parlament, Marveses, votava que no. I un únic vot és clau. Finalment, el jovent republicà ha decidit que es dona suport en aquest pacte amb el PSC. Ara sí, per tant, Salvador Illa té clar que podrà aprovar pressupostos la primera vegada aquesta legislatura i és que, com ja es va fer amb Esquerra, avui ha presentat l'acord amb els comuns. Xavier Balló, què tal? Bona tarda.
14: Hola, què tal? Bona tarda.
3: A l'espera de saber el detall dels nous comptes, demà s'aprovarà al Consell Executiu, president i consellers. Avui, Illa i Jéssica Albiach s'han fet la foto per rubricar un pacte que, grans trets, també és el mateix que van tancar el mes de febrer.
14: Sí, els comuns han anat dient que calia actualitzar l'acord que tenien fa 3 mesos, ja que probablement els pressupostos serien els únics de tota la legislatura, i el que han fet essencialment és posar negre sobre blanc que aquelles xifres que ja tenien pactades en matèria d'habitatge es mantindran el que queda de legislatura, que de facto és el que ja passaria si els següents anys es prorroguessin els pressupostos. Per exemple, parlen de 2.500 milions en habitatge el que queda de mandat, quan l'anterior acord es parlava de 1.250 milions anuals, o el mateix amb els 400 milions anuals pel Pla de Barris. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha celebrat que el pressupost els dona estabilitat pel que queda de legislatura, però no ha descartat intentar aprovar-ne un de nou l'any que ve.
15: Home, doncs al govern li agradaria que n'hi haguessin. Entre d'altres coses, perquè si s'aprova el model de finançament, l'any 27 tindrem 4.700 milions d'euros més. I, per tant, nosaltres, com que no hi volem renunciar ni renunciem, doncs, si arriben aquests recursos, també seria bo incorporar-los en un nou pressupost.
14: Mentre Jéssica Albiach avisa al govern que aquest acord no pressuposa que els donin suport en tot.
16: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Per cada vegada que els nostres vots puguen servir i per donar-li a Catalunya el que necessita, i serem ara. Això va en paral·lel de l'exigència al govern de la Generalitat, com he dit, la fiscalització.
14: Un dels punts que inclou el nou acord és encarregar un estudi informatiu per veure si es pot ampliar el recorregut de la línia R-Aeroport a partir del 2030.
3: I amb aquest pacte ja tancat, aquesta tarda els sindicats de professors i la Conselleria d'Educació es tornen a reunir. Soledad Domínguez, per molt bé que vagi avui, l'acord tardarà en arribar.
17: A la trobada d'avui es parlarà de salaris. Els sindicats volen que l'increment de 200 euros mensuals que el govern està disposat a fer en 3 anys es faci tot d'una i que es comprometin altres millores salarials a futur. Totes dues parts es mostren disposades a treballar intensament els dies que faci falta fins a arribar a una entesa. De moment, les converses prèvies fetes amb Comissions Obreres i UGT ja han servit per pujar fins a 2.400 els contractes extra de cara al curs vinent.
3: De fet, els sindicats fan una crida a mantenir la pressió al carrer amb la vaga a tot Catalunya dimarts 27 o avui mateix, en què l'aturada és a Tarragona i les Terres de l'Ebre. La més multitudinària ara mateix s'està acabant a la plaça de la Font de Tarragona. Anem fins allà on hi ha la Cristina Artacho seguint aquesta protesta. Bona tarda, Cristina, explica'ns.
18: Hola, molt bona tarda. Doncs la manifestació que ha acabat fa una estoneta i des de llavors hi ha una columna d'un centenar de professors que s'estan dirigint a fer un tall a l'A7 on pretenin estar-s'hi estona perquè estan traient ja unes paelles per dinar. A la manifestació que s'hi han sumat un miler de docents i les reivindicacions estan clares. Menys ratos, fomentar l'educació inclusiva i més salari. En Jordi, un professor, explica com és el dia a dia a les aules.
19: Fins a 28 alumnes, potser, i després no hi ha límit en quant a necessitats que queden cadascun d'aquests alumnes. Alguns doncs, tenen autisme, alguns són molt disruptius. No tenim mans per a tot el que s'ha d'atendre.
18: Els professors afirmen que les vagues també són pels alumnes i per assegurar que rebin una bona educació i amb garanties.
20: Nosaltres el que volem és fer la nostra feina millor, però els beneficiats no només som nosaltres, sinó que són els que reben aquesta educació i que això serà el futur de la nostra societat.
18: Ara comença aquest tall a la Seta Tarragona, però aquest matí també n'hi ha hagut. Terres de l'Ebre s'han sumat els de la Comunitat Valenciana en un tall conjunt a la Nacional 340 Vinaròs.
3: Doncs gràcies, Cristina Artacho. Aquesta fotografia ara mateix en directe a Tarragona en aquest dia, nou dia de vaga dels mestres, a un dia que ha començat amb talls de carreteres. En aquest cas, Nacional 240, l'autovia 7 de Tarragona, ara mateix ja no queda cap tall per aquesta vaga, tot i que sí que s'han d'explicar un tall de trànsit d'última hora. Hi ha un incendi de vegetació a l'A2, a Belllloc d'Urgell, en sentit Lleida, que obliga a desviar els vehicles per la sortida 477. Per tant, precaució a aquesta hora.
2: Hora 14, amb Joan Bofill.
3: Israel ha alliberat els activistes de la flotilla del centre de detenció i les autoritats els estan traslladant per ser deportats. Segons el ministre d'Exteriors, a aquesta hora ja estan sortint d'Israel en un vol amb destinació a Turquia. Es preveu que la vintena de catalans puguin arribar demà a Barcelona. Marcos Ferrer.
21: Les famílies d'alguns membres denuncien que els activistes han patit abusos físics i verbals després de ser detinguts en aigües internacionals a principis de setmana. Josep Vendrell és la parella d'una de les detingudes.
22: Crec que és una situació absolutament intolerable. És intolerable que amb total impunitat l'Estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals.
21: De fet, el ministre de Seguretat Nacional d'Israel ha difós un vídeo a les xarxes en què es pot veure els activistes al centre de detenció amb les mans lligades mentre reben comentaris humiliants.
23: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
21: Paraules del Ministeri d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha confirmat que els 44 ciutadans espanyols estan en camí de ser deportats.
3: 2 minuts i més notícies.
2: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
24: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents en tu. El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, La Bohème, La Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
1: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Quina raó mou el teu món?
3: Lo futur del Pere.
4: Algun dia tenir el meu propi piset.
5: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Hora 14, amb Joan Bofill.
8: Són les 2:20. Els Mossos investiguen un nou tiroteig, aquest cop sense ferits, a Viladecans. Segons dades de la policia, Catalunya ja registra 2 tirotejos a la setmana, però més de la meitat sense víctimes. Andrea Villòria.
9: Sí, l'any passat van ser 93 tirotejos que van deixar 7 morts i 29 ferits. Són un cas cada 4 dies, un 34% més que l'any anterior. Ara bé, com apuntes, en més del 60% dels casos no hi va haver ferits. Es tracta, segons fonts policials, en aquests casos de tirotejos, que no pretenen apuntar contra ningú en concret, sinó que fan bandes i grups criminals per intimidar, per marcar territori o fer demostracions de força. És el cas del tiroteig d'aquesta passada nit a Viladecans. Va passar a 9:45 del vespre i quan els Mossos van arribar, els autors ja havien fugit i només quedaven les beines al terra.
8: I també anem coneixent més detalls de l'assassinat a una dona en plena llum del dia a Figueres a mans de la seva exparella. Es deia Erika, tenia 33 anys i només unes hores abans havia anat als jutjats, però no davant el jutge que tocava i això va fer que l'agressor quedés en llibertat. També, dies abans, havia anat més d'una vegada a l'hospital a posar-se punts de sutura per les agressions que ja havia patit. Detalls, Carles Couso.
10: L'Erika ja el cap de setmana va anar amb ambulància a l'hospital per amenaces amb una arma blanca i lesions. La policia va detenir llavors a Andrés Reche i l'endemà al matí el jutge el va condemnar a 6 mesos de presó i a una ordre d'allunyament. A la tarda, l'Erika torna a l'hospital en ambulància després de tornar a ser agredida per la seva exparella. La periodista Anna Ponsí ha explicat que tenia cops i ferides a la boca, al coll, al tòrax, a l'abdomen, també a l'espatlla i signes d'estrangulament. La policia torna a detenir l'Andrés. Citen per l'endemà l'Erika a declarar al jutjat de guàrdia, però com ha avançat Ponsí, ella va al jutjat de violència de gènere i no al de guàrdia, i per tant el que consta és que ella no compareix i el jutge i el fiscal deixen en llibertat Andrés Reche. Hores després d'aquesta decisió, l'Erika acaba morta per ganivetades. Un ganivet enorme, de 7 centímetres, en una plaça del centre de Figueres. Demà està previst que Andrés Reche passi a disposició judicial.
8: La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, deia a l'Aquí Catalunya que han d'analitzar tot el que ha fallat.
11: Nosaltres convocarem el grup d'anàlisi de feminicidi amb molta contundència per analitzar què ha fallat, per posar els mecanismes correctors que facin falta per millorar la coordinació institucional, perquè està clar que alguna cosa aquí ha fallat, i analitzarem si ha estat una manca de traspàs d'informació, si ha estat una manca de valoració dels riscos, pot ser moltes raons. No? Ara mateix jo crec que hem de ser prudents a l'hora de determinar què és el que ha passat.
8: Avui s'acaba el termini perquè la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès tanqui les portes. L'Ajuntament va fer un canvi urbanístic, va donar 5 anys a la propietat perquè canviés el negoci, passés a fer-hi un restaurant o un bar com altres locals de la zona. I és que fa anys que hi ha hagut baralles, denúncies d'agressions sexuals, però la propietat diu que no té cap intenció de tancar. Martí Oliver.
12: De fet, a la seva pàgina web, la discoteca encara manté la programació habitual amb dates de fins al mes de juny, però l'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, diu que no hi haurà cap moratòria, que ja els han donat 5 anys per adaptar-se i que s'hi obren.
13: D'entrada, aixecar acte de que està obert, que és el que hem de fer, i després procedir en el procediment administratiu, a l'advertiment i al tancament.
12: Si Waka planta cara, tot plegat pot acabar als tribunals. Durant els darrers anys, la discoteca ha estat un lloc de conflicte recurrent, amb baralles, denúncies de veto d'entrada racista o agressions sexuals. Un dels casos més sonats va ser ara fa 3 anys, quan per les xarxes va començar a córrer com la pólvora un vídeo d'una menor agenollada enmig de la pista de ball fent una fel·lació. Els Mossos fins i tot van començar una investigació per intentar trobar l'autor del vídeo.
8: I ja tenim detalls de la gran missa del Papa Lleó XIV que inaugurarà i beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el 10 de juny al vespre amb 8.000 assistents entre dins i fora de la Basílica, però només la meitat seran ciutadans de la ciutat de Barcelona. Susana Ruiz.
9: Primer, dins del temple se celebrarà una missa oficiada pel Sant Pare amb la participació de cardenals i bisbes i 600 cantaires. Després, Lleó XIV sortirà a la façana del naixement per beneir i inaugurar la Torre de Jesucrist. Tota la litúrgia serà seguida per 8.000 persones assegudes. El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha detallat el repartiment de les places.
14: A l'interior són 4.000 persones, de les quals 1.200 és gent de parròquia. La resta seran autoritats eclesiàstiques, autoritats civils i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona. A l'exterior, de les 4.000 persones, 3.000 seran ciutadans de Barcelona a través de les parròquies i 1.000 obeiran a compromisos, autoritats i compromisos de la Sagrada Família i de l'Arcabisbat de Barcelona.
9: A través d'unes pantalles, els assistents de fora podran seguir la missa de l'interior i els de dins la benedicció de la Torre de Jesucrist, que en aquell moment s'il·luminarà. El cost d'aquella jornada és d'uns 200.000 euros.
8: I els habitants de Barcelona cada vegada valoren més la seguretat, la privacitat i menys el paper de l'Estat. És el que es constata en l'anomenada Enquesta Social de Barcelona, que l'Ajuntament fa cada 4 anys per conèixer com són i què opinen les persones que viuen a la ciutat. Ferran Dalmau s'ha enquestat a 2.000 barcelonins i el que han respost de totes les edats, classes socials, barris. Sabem que la ciutat és més individualista que fa 4 anys.
15: Sí, perquè una de les preguntes que els fan és quins valors són més importants per tu. En les enquestes anteriors, la igualtat sempre havia estat el segon valor més important pels ciutadans, només per sota de la llibertat. Ara continua segon, però gairebé l'ha atrapat la seguretat. 57% considera important la igualtat i 55% la seguretat. La llibertat continua en primer lloc, però en 20 anys ha caigut del 83% al 70%. I en canvi pugen valors com la privacitat o la creença que cadascú s'ha de responsabilitzar ell mateix de tenir els mínims per viure, en comptes de que sigui l'Estat qui garanteixi que tothom té aquests mínims. També estan en descens els valors democràtics. 8 de cada 10 barcelonins creu que la democràcia és el millor sistema, però el 7% ja pensa que l'autoritarisme és millor i el 13% tant li fa una cosa com l'altra.
8: No és cap sorpresa, per tant, que a l'hora de votar pugin els barcelonins que s'identifiquen amb el centre i amb la dreta.
15: Fa 4 anys el 41% dels veïns eren d'esquerres i ara han caigut al 35%. En canvi, els que es consideren de centre han passat justament de 35 a 41. És a dir, que el centre ha substituït l'esquerra com a opció prioritària. La dreta convençuda també puja una mica, un punt i mig, fins al 6%. Els homes i les persones més joves són els que s'ubiquen més a la dreta. Quan parlem d'homes menors de 25 anys, n'hi ha el doble de conservadors que de progressistes. I el més curiós és que els votants d'esquerra són els que més convençuts estan de la importància de la política, sobretot CUP i Comuns. En canvi, són els votants de Vox, PP i Aliança els qui creuen menys en la rellevància del sistema. El vot antisistema, per tant, s'ha tornat de dretes.
8: Gràcies, Ferran Dalmau.
15: Adeu, Joan, gràcies.
8: I ara anem pels esports. Nil Solà, bona tarda.
16: Què tal, Joan? Bona tarda. Doncs el Barça, que ahir va acomiadar-se amb un sopar de tota la plantilla per acomiadar-se de Robert Lewandowski. Avui l'equip gaudirà d'una tarda a PortAventura. Demà, concert de Bad Bunny abans del partit de més talla. Avui hem explicat el que t'hi jugues, que Marcus Rashford està intentant fer tots els esforços possibles per continuar la temporada que ve al club. Això sí, el Manchester United no vol cedir-lo un any més i no vol rebaixar els 30 milions. Ell està disposat a fer els esforços que faci falta. Això en el dia en el que el Barça femení està a punt de volar, ho farà de fet d'aquí a mitja hora, cap a Oslo. Dissabte disputarà la final de la Champions femenina. Aquesta és Clàudia Pina avui a l'entrevista que li han fet al Keti Jugues.
17: Juguem contra les reines d'Europa, així que intentarem acostar-nos cada cop més. I bueno, al final d'aquest any segurament sí que sigui el millor partit. Al final, una final de la Champions és com el màxim de la temporada.
8: I en cultura, dos noms del dia. El primer, Aina Clotet, que ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes per el seu paper a la pel·lícula Viva, que és alhora el seu debut en la direcció d'un llargmetratge.
18: Bienvenida!
19: Who wouldn't like to live 120 years?
8: I el segon nom és Bad Bunny, que ja és a Barcelona, ha entrat ja dins, se l'ha vist en un hotel de luxe de Passeig de Gràcia, i hi ha desenes de fans a les portes fent guàrdia. tapat amb una gorra i saludant el centenar de persones que es van assabentar que ja ha arribat a la ciutat. A l'Aquí Catalunya han parlat amb alguns d'ells.
18: Vinimos hace media hora, tipo 9:30 salimos de donde vivimos y bueno, ya llegamos y nos queremos quedar todo el día.
20: El cartel toda la noche.
18: Sí, hasta las 3 de la mañana haciendo las pancartas para intentar que Benito lo vea o alguien del staff.
21: Desde las 8 de la mañana he traído el vinilo para que me lo firme y así puede decirle a Batmue que el 22, o sea, mañana es mi cumpleaños.
8: Doncs queden 24 hores, menys de 24 hores pels primers dels seus concerts a l'Estadi Olímpic i demà també hi serem en directe. Que vagi bé.
22: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
23: 2:30, 1:30 en Canarias, nos hemos avanzado a las 2 aquí en hora 14 en la SER. La UDEF cruza ya los datos de las agendas incautadas en el despacho de Zapatero con el contenido de las conversaciones recogidas en el auto relativas a la trama de tráfico de influencias. En esa investigación no hay ni rastro de conversaciones de Zapatero. Se habla de Zapatero, pero no habla Zapatero, aunque los indicios a la justicia sólidos como para imputar al expresidente del gobierno. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
24: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
23: Javier, lo que busca la policía es, digamos, apuntalar esas sospechas y sus indicios, es decir, están cruzando las citas y las anotaciones de las agendas que se llevaron del despacho de la calle Ferraz para ver si esas anotaciones comentan

0: Land.
1: Bona tarda, Xavi.
2: Molt bona tarda.
1: Avui és un dia curiós perquè veient les cançons del teu llapis de memòria no m'ha acabat de quedar del tot clar si avui et faig el llapis de memòria a tu o li faig a la Rambla.
2: Són dues coses que no pots separar. Jo visc a la Rambla, jo sempre explico que jo visc a la Rambla. No hi dormo, però hi visc perquè em passo el dia i estic pensant 24 hores amb la Rambla. Llavors, per això hi ha cançons que són molt personals i hi ha unes altres que parlen de la Rambla i que són molt representatives de la Rambla.
1: O sigui, que fas de mèdium, no?, entre nosaltres i la Rambla en algunes de les cançons.
2: Sí, jo crec que sí, que ens ajuden a explicar què és la Rambla i com ens agrada la Rambla.
1: I escolta, Xavi, què vol dir ramblejar?
2: Ramblejar és caminar per la Rambla, però sobretot és caminar sense presses, aturar-se, badar, mirar, deixar-se portar pels sons, per les olors, i deixar gaudir de tot allò que la Rambla t'està oferint, que és moltíssim, i que moltes vegades no ens donem compte perquè anem amb presses.
1: Que la paraula Rambla, d'on prové?
2: La Rambla ve de l'àrab, i vol dir una riera, perquè és el que era la Rambla. La Rambla estava fora dels límits de la ciutat i era una riera que recollia les aigües fluvials que venien de les muntanyes. Amb el temps, ara, segueixen una riera, però que amb més d'aigua el que té és...
1: Gentades. Sí. Avui ramblegem per les cançons del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla, en Xavi Massip.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
4: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground?

0: encetem el llapis de memòria del Xavi Massip amb The Man Comes Around, de Johnny Cash, que és un tema publicat l'any 2002. Per tant, tenint en compte que el bo d'en Johnny ens va deixar un any més tard, el 2003, podem deduir, Xavi, que aquesta hauria ser de les últimíssimes cançons que va compondre.
1: Sí, a més és d'un projecte molt xulo, que un productor, el Rick Rubin, agafa a Johnny Cash ja molt gran i comença a gravar una sèrie de cançons molt despullades.
0: Que hi ha moltes versions, crec, també, no?
1: En aquest, sí, sí, sí. En aquest fa disc. Versions de grups americans i europeus.
0: Sting, he vist.
1: Sí, sí, hi ha de tot una mica. Però sobretot el que agafa és portar a un músic grandiós que porta moltíssims anys a lo més bàsic, guitarra i veu. I al final surten uns discos increïbles, que és una sèrie que es diu American, i que són 5 discs, crec que són, i aquest em sembla que és l'últim que es va treure en vida d'ell.
0: Que tu dius que el Johnny Cash és molt ramblero.
1: És molt ramblero, i és molt ramblero també aquest esperit d'agafar una cosa i renovar-la. Perquè si una cosa té la Rambla, és que està en constant renovació. No sempre és la mateixa Rambla. Tu pots anar a qualsevol hora i serà diferent a una hora d'una altra, però segurament la Rambla que tu recordes de l'última vegada que vas anar és diferent de la que tens avui. I, per tant, aquesta renovació que fa és molt ramblera, també.
0: Teniu un bon llenguatge, la gent de la Rambla, es veig. Hem parlat de ramblejar, de ser molt ramblero.
1: Sí, perquè és tant un concepte, la Rambla en si, a banda de ser un carrer i un espai, és un concepte, és un estat d'ànim, ho és tot. I llavors li pots aplicar moltes paraules diferents.
0: Que tot això, Xavi, quan el Johnny Cash publica aquest disc el 2002, tu per on pares?
1: Ui, això sí que és difícil perquè m'obligues a calcular. Evidentment no estava aquí, jo devia estar amb una de les teles amb les que vaig treballar i segurament era City TV.
0: Sí, però tu estaves fent de realitzador en aquesta època.
1: Sí, sí.
0: A la sala de realització, com ens imaginem a les pel·lícules, de punxa'm la 9, punxa'm la 4, punxa'm la 6. Funciona així? Funciona exactament així, eh?
1: Funciona exactament així, sí, sí. Sí, sí, és igual que el que veus a les pel·lis. Moltes vegades, igual de frenètic que veus amb les pel·lis, i altres vegades molt més tranquil i molt més, diguem, rutinari.
0: I què és més estressant, estar en una sala de realització o estar al capdavant de l'associació d'amics de la Rambla? Perquè una altra cosa no, però em sembla que feina... En tens sí, per una estona.
1: Sí. Són diferents. Jo, una de les coses que em va costar més quan vaig decidir canviar de feina era la diferència dels ritmes. Els ritmes són molt diferents, pues això, amb un estudi de realització que tot passa molt ràpid i al cap de mitja hora ja està, ja s'ha acabat, ja s'ha entregat el teu producte i ja t'oblides i comences a treballar pel dia següent. I al revés, aquí les coses les tens que planejar amb temps, tens que fer una planificació, tens que fer un seguiment, i tot passa molt poc a poc. I això em va costar al principi, perquè els ritmes eren molt diferents. Estava treballant per coses que tenien que passar un any després. Llavors, això em va costar.
0: Aquí no s'acaba mai la feina, eh?
1: No.
0: Com i quan comences amb l'Associació d'Amics de la Rambla?
1: Doncs un amic que sabia que jo tenia la intenció de canviar de feina, em va dir, escolta, en aquest lloc, a l'Associació d'Amics de la Rambla, estan buscant una persona i jo crec que tens el perfil. Jo vaig dir, bueno, em reuniré amb ells, però jo no ho creia. De fet, l'únic que ho creia era ell. I tenia raó. Tenia raó perquè ja des del principi em vaig sentir molt còmode. Vaig tenir que aprendre moltes coses que no sabia, i a poc a poc vaig anar aprenent. Segueixo aprenent moltes coses, perquè és un desafiament molt gran.
0: Sí, entres ja directament com a gerent.
1: Sí, sí, sí. Entro amb aquesta figura de gerent i, per sort, amb una companya de feina, que és la Mercè González, que és fantàstica i que en aquell moment devia portar 20 i pico anys. Ara em porta 36, em sembla.
0: Que tu em portes 16, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Capdavant.
1: I al final m'ho va posar molt fàcil, la Mercè, per poder arribar a aprendre tot el que tenia que aprendre i a també a implementar coses noves que creia que es podien fer.
0: Perquè l'Associació d'Amics de la Rambla està formada per negocis i empreses ubicats a la Rambla, també veïns i veïnes, i després hi ha una modalitat molt xula, que és que pot anar-hi també tota aquella gent que no és de la Rambla, però que estima molt la Rambla.
1: Exacte.
0: Tu series d'aquesta tercera categoria.
1: Jo seria d'aquesta. Jo seria d'aquesta i, de fet, hi ha molts amics i amigues de la Rambla que són gent majoritàriament de Barcelona. Poden ser de qualsevol lloc del món i que s'estimen la Rambla i és la manera d'estar vinculats d'alguna manera i ajudar-nos també a que tots aquests projectes que tenim, que el que busquem és defendre el patrimoni material i immaterial de la Rambla. Per tant, buscar tot allò que ens agrada de la Rambla i potenciar-ho i intentar minimitzar els efectes dolents que es produeixen a la Rambla i coses que no ens agraden. Llavors, aquesta és la nostra feina i necessitem el recolzament no només dels comerciants i dels veïns, sinó també de la implicació de la ciutat, perquè creiem que la Rambla és un patrimoni de tots els barcelonins i barcelonines. Per tant, qualsevol i de gent de tot el món en aquest moment.
0: T'anava a dir, sí, i de tots els catalans, també, podríem
1: dir-ho.
0: També.
1: Sí, sí, i de gent de tot el món.
0: Si tu ets de Frankfurt i vols fer-te amic de la Rambla, t'hi fas i punt.
1: Exacte. No, no, seria fantàstic.
0: Doncs, Xavi, arribats en aquest punt, crec que no em queda un altre que anar a voltar per la Rambla de la mà de Quimi Portet.

0: La Rambla de Quimi Portet sonen el llapis de memòria del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla, en Xavi Massip. Una cançó publicada l'any 1997, és a dir, gairebé fa 30 anys, en la que el Quimi ens parla d'un mico que balla sobre d'un pal, d'un home resant a un déu superior amb un nas de cartró i sobretot d'aquell ramet de flors que ens comprarà. Xavi, 30 anys més tard, què queda d'aquest ecosistema de la Rambla que ens descriu aquí el Quimi Portet?
1: Segueix quedant moltíssima cosa. La Rambla segueix sent l'espai de la ciutat on pot passar qualsevol cosa. I, de fet, passa
0: això
1: qualsevol cosa.
0: Això és en positiu
1: cosa.
0: I també en negatiu, eh?
1: Sí, sí, sí. Per això jo vaig escollir aquesta cançó, perquè recull molt bé l'esperit del que ha sigut i del que és la Rambla. És aquest esperit de l'espai on lo important també és la gent. I la gent que fa coses. La gent que et sorprèn, la gent que va comprar les flors. Jo crec que la Rambla, una de les coses importants que abans parlàvem, és la gent. I la gent és molt important dins la Rambla, perquè tots els barcelonins i barcelonines, i segurament també molta gent de Catalunya, té el seu record particular o la seva història particular amb la Rambla. Al final, el que fa aquesta cançó és recollir unes quantes d'aquestes petites històries que passen cada dia a la Rambla. Però hi ha qui se'n recordarà de quan l'avi el portava a les golondrines. Hi ha qui, per exemple, la meva mare, el seu pom del dia del casament, el ram de flors, se'l va fer la Carolina de la Rambla.
0: Flors una, Carolina,
1: una parada que encara avui, ara no la tenim a la Rambla perquè estan a la plaça Catalunya per les obres de la Rambla, estaran uns mesos més i després tornaran a la Rambla, però segueixen sent les floristes de la Rambla. I hi ha moltes històries relacionades amb l'adolescència, les primeres vegades que sorties, o les primeres vegades que sorties quan anaves de nit a la Rambla, al Raval.
0: El Fellini, me'n recordo.
1: Clar, cada algú té les seves històries, però algunes són això, de quan eres petit o quan sorties amb la teva parella. O sigui, sempre hi ha moltes històries personals relacionades amb la Rambla. Jo sempre recomano a tots els meus amics que facin l'exercici de seure's a la terrassa, per exemple, del Cafè de l'Òpera, davant del Liceu, i que mirin el que passa en un quart d'hora o en mitja hora. Primer, si porten un llibre o alguna cosa, no llegiran, perquè es deixaran portar per tot el que està passant. És un espectacle constant. És seure en una terrassa de
0: font d'inspiració.
1: Exacte.
0: La Rambla.
1: Bueno, la Cubana, que són ramblistes d'honor, de fa un parell d'anys, deien que ells tenien el seu local molt a prop de la Rambla i que el que feien era inspirar-se a la Rambla per totes les persones que passaven per allà i que els donaven idees de personatges.
0: Gràcies a aquesta barreja, com dius tu, insubornable que hi ha en l'ecosistema, sí. Que pel que fa a tipus de negocis que hi ha a la Rambla, continua havent aquesta barreja, perquè almenys des de fora tinc la sensació que cada dia ens llevem i tanca aquest local emblemàtic, tanca l'altre, i en el seu lloc doncs, posen, jo què sé, la Casa de les Carcasses, el restaurant de la paella i la sangria. Què fem amb tot això?
1: Hi ha de tot una mica. Seguim tenint restaurants i locals que valen moltíssim la pena i que són locals que ens agraden a tothom, i tenim uns altres que no ens acaben d'agradar. Una mica és el mercat. Vull dir que la barreja és constant, i el canvi també. La Rambla, abans ho deia, que és molt, va canviant constantment. I canvia molt també el tipus de comerç que tenim. Va haver un temps que segurament el que havia més a la Rambla eren cafès, un altre temps que eren llibreries, després va venir una època que tot eren negocis de pell. Una mica la Rambla es va adaptant a la demanda, una mica. I per això també ara tenim algun tipus de comerç que no ens acaba d'agradar. La nova Rambla, la Rambla que ara estem remodelant...
0: Està
1: amb moltes obres i molt llargues. La nova Rambla que tindrem no només ha de tenir aquest canvi físic. Volem que el canvi també sigui un canvi que vagi més enllà de canviar el paviment. Volem que aquest mix comercial que tu deies, que és interessant tant pel local com pel visitant, d'alguna manera es potenciï. I sobretot volem que el principal element que tenim a la Rambla, que és la cultura, tenim teatres, tenim
0: llocs d'exposició, el principal.
1: Sí, però molt bones notícies, tant el principal com el Club Capitol. El principal han començat les obres d'adequació, per tant, hi ha un projecte que tirarà endavant, i el Club Capitol, l'Ajuntament l'ha recuperat per l'ús ciutadà, per la ciutat i com a teatre. Per tant, tornarà a obrir segurament el 2027-2028. I és això, la cultura és el principal element. Per tant, el que hem de fer és potenciar aquestes coses que tenim, que en tenim moltes, i fer el possible perquè s'instal·lin de noves. Per exemple, ara, fa poc, ens quedaven dues llibreries. Una era Casa Beethoven, que està especialitzada en música, i una altra és la Pompeia, que està a Cardenal Casanyes, però que abans donava la Rambla, i és una botiga centenària, petita, de barri, molt maca. Ara fa poc ha vingut FNAC Rambles, i tornem a tenir un gran comerç dedicat a la cultura, també a la Rambla. Per tant, ja en tenim tres. Estem guanyant una mica, a poc a poc.
0: Però que tu em vas repetint, volem, volem, volem. I podem, també?
1: Jo crec que sí.
0: Perquè al final et poses això, no? Que algú té un local i aquella botiga de camises de tota la vida, li donen el lloguer en canvi de valdre X, ara val X per 3. Aquests marxen i entren algú que ho pot pagar, que potser no és ni d'aquí, i posa el seu negoci.
1: Això, per desgràcia, són les dinàmiques del mercat.
0: Efectivament.
1: I són unes dinàmiques de mercat que nosaltres volem, d'alguna manera, influir. Volem provocar el canvi. I què estem fent? Des d'Amics de la Rambla estem intentant parlar amb els propietaris, perquè d'alguna manera s'impliquin amb aquesta Rambla que ha de ser millor, i que si d'aquí 3 anys s'acaba el lloguer que tenen en un establiment i pot venir un que sigui més interessant o que ajudi a que aquest mix comercial sigui més ric, pues, d'alguna manera acompanyar-lo perquè això pugui passar.
0: Sí, que aprengui a estimar la Rambla,
1: sí,
0: perquè
1: i amb
0: no
1: la
0: vista,
1: vengui. I amb la vista posada a més a llarg termini. No és allò de vull guanyar diners ara, sinó si aconseguim una Rambla millor, tindràs un producte, en aquest cas el teu local, que serà millor i serà més desitjat, perquè serà un espai que tothom voldrà perquè és un espai agradable i que a més funciona també comercialment. Per tant, el que volem és això, que a poc a poc els propietaris d'edificis s'impliquin amb aquesta nova Rambla.
0: I a més em sembla que tu tens les eines per camalar-te'ls, perquè m'han dit que tu saps moltíssimes històries sobre la Rambla, anècdotes i això. Tens alguna de preferida?
1: No tinc cap de preferida. No. Jo, la gent, el que més m'agrada de treballar a la Rambla moltes vegades és la gent que he conegut. Llavors, coneixes a gent fantàstica com la senyora Dòria, que era la propietària, Rosa Dòria, que era la propietària del Cafè de l'Òpera, o coneixes el Jaume Doncos, que és el propietari de Casa Beethoven, i que, per exemple, a la seva rebotiga té el piano, i molts dies te'l trobaves a ell tocant el piano amb els seus amics. O sigui, són aquestes petites històries, més que anècdotes, són petites històries que quan entres a conèixer més a la Rambla i la gent que hi viu i treballa, et prenen el cor i dius, ostres, això és el que m'estic enduent de tots aquests anys de feina, que estic coneixent a gent molt xula, molt, molt maca, i després aquestes petites històries de rebotigues o trobar... ara fa poc el Juanón Gaspar, que té l'Hotel Oriente, em va portar per lo que són els sòtans, i tots són passadissos estrets, que fins que arribes a un lloc on hi ha ninxos de l'antic monestir que hi havia allà, i al sòtan tenien els ninxos on havien enterrat els monjos. I els ninxos segueixen estant allà, els monjos ja no, però els ninxos sí. És d'aquestes petites històries o anècdotes que et vas trobant a la Rambla i que està ple de sorpreses tots els locals que hi ha.
0: Que guai, això tu, si ho vas explicant, tu el fons voltor el converteixes en un fons periquito, bàsicament. Diries que la Rambla és un espai únic al món?
1: Jo crec que sí. Té aquesta virtut de ser un espai molt mutant i que passen moltes coses, però... a la vegada està carregat d'història i d'històries, aquestes històries personals que t'explicava abans, no? Que són les que tu tens, per tant, vivències, digue-li, vivències que tots tenim de quan anem a la Rambla. I crec que és únic en aquest aspecte, perquè porta molt de temps passant moltes coses a la Rambla. La Rambla és el lloc on va haver el primer cinema de Barcelona. És el lloc on va haver el primer teatre, que és el teatre principal que abans parlàvem. És un lloc on comencen moltes coses. I, per tant, tot això és el que li dona aquest caràcter únic. Sempre ha sigut com el lloc on exhibir-se o on començar noves històries. I això ho segueix tenint. Segueix sent un lloc que permet, per un cantó, prendre-li el pols a la ciutat, saber com està la ciutat veient com està la Rambla, i per un altre anticipar una mica el que acabarà passant a Barcelona. Ara tenim una ciutat que té molt de turisme. Mm. Però la Rambla sempre l'ha tingut perquè és el primer lloc on va començar el turisme. O sigui, quan no venia massa turisme a la ciutat de Barcelona...
0: Els marines, no?
1: A la Rambla...
0: Als anys 50.
1: Ja teníem els marines, però a més, quan venia algú a Barcelona... Tenia 4 punts de per anar a visitar. No? La promoció que es feia llavors era... I un dels punts era la Rambla, perquè hi passaven coses, perquè era un lloc agradable, era un lloc ampli... Bueno, és això.
0: I al llarg de la història de la Rambla se n'ha parlat amb moltíssima admiració, com en el seu dia ho van fer Hemingway, Henry Miller o un tal Federico García Lorca, que en el seu dia va escriure que la Rambla és l'única calle de la Tierra que jo desearia que no se acabara nunca. I esclar, si ho diu Lorca, això va a missa i queda per sempre tatuat a la leyenda del tiempo.

0: Camarón, musicant a Lorca, La llegenda del tiempo és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla, en Xavi Massip, un tema que es va publicar l'any 1979 i, si a mi no em fallen els càlculs, Xavi, tu en aquella època deuries tenir, què, 11 anys?
1: 11 anys,
0: mira,
1: sí.
0: M'ha sortit bé els números. El vas descobrir aleshores, el Camarón, o el descobreixes més endavant?
1: Molt més endavant. Jo vinc d'una família on no s'escoltava flamenc, o sigui, per tant, a mi el flamenc és un gènere que descobreixo d'adult i que de cop descobreixo tot un món. I el descobreixo gràcies a aquest disc, a La llegenda del tiempo. Segurament és ja un flamenc més evolucionat, però és el que després em portarà a escoltar tot el flamenc. I és un gènere que a mi m'agrada molt, però ja et dic, no, a casa no s'escoltava flamenc mai. Vull dir, s'escoltaven cantautors catalans, s'escoltaven cantants d'estàndards com Frank Sinatra i de més, però aquest tipus de música no l'havia escoltat mai a casa. I llavors suposa que en el moment que el descobreixo, que suposo que és al principi de la universitat i de més...
0: Sí, finals dels 80.
1: Sí, la primera vegada que l'escolto és, ostres, què és això? Per què no ho conec? I bueno, vaig a prestar atenció. Vull saber més, vull descobrir més, i a poc a poc et vas entrant, i és un gènere que actualment segueixo escoltant molt.
0: A tot això, tu de quin barri ets?
1: Jo del Guinardó. Jo ara no hi visc, al Guinardó, però el barri de la meva infància és el Guinardó. Després vaig viure molts anys a Ciutat Vella i des de fa uns anys estic a Hospitalet.
0: Això està molt bé, el gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla està a Hospitalet. Bé, clar que sí.
1: M'encantaria viure a la Rambla, m'encantaria, és veritat. Però no m'ho puc permetre.
0: Quan facis això de parlar amb els propietaris i tal, aviam si treus un piset també.
1: Exacte.
0: Quins records tens d'aquella Barcelona dels anys 70 on tu et cries, i també del Guinardó?
1: Bé, com el Guinardó sempre, en aquell moment, era un barri bastant amb molt comerç i, per tant, amb molta vida de carrer en aquell moment. Jo soc d'una part del Guinardó que tenia comerç a tots els carrers, el carrer principal, que era Mare de Déu de Montserrat, però també amb tots els carrers del voltant, i això s'ha anat perdent, i com a molt queda una mica de comerç, només una mica de comerç, al carrer principal. I després, al final, era un barri on de gent treballadora, de gent que per tant, passaven poc temps al barri, o sigui... Durant els dies de cada dia no havia massa gent, però jo, per exemple, al Guinardó que recordo, ja no amb aquest carrer principal, però sí al voltant, sí que jugàvem al carrer, per exemple, encara. I quan venia un cotxe era jo, pare, paràvem el partit de futbol perquè venia un cotxe, perquè eren carrers que no estaven asfaltats encara. Per tant, una ciutat que era molt encara per fer, i barris que estaven molt per fer, i que a poc va anar millorant, però també es va perdre aquest jugar al carrer o aquest... Bueno, marxaves de casa i tornaves a dinar i a sopar. I això encara passava quan jo era petit. I era una ciutat que estava molt per fer, però, a més, la meva relació amb la Rambla...
0: T'agrada dir això. Quins són els teus primers records ramblístics?
1: No tinc un concret, però quan em van portar a les Golondrines, que era el primer contacte amb el mar... anar al Museu de Cera, al final ramblejar. Els meus avis, a més, vivien al Passatge de la Pau, que està al costat de la Rambla, per tant, cada vegada que els anava a veure, acabàvem passant per la Rambla. Aquesta relació de que tu anaves al centre de la ciutat perquè al teu barri moltes coses no existien, i si anaves a comprar, anaves a comprar a les botigues de la Rambla i als voltants de la Rambla, perquè als barris havia un altre tipus de botigues, eren botigues més del dia a dia, però quan volies comprar roba o volies comprar, baixaves al centre. I aquesta relació és la que molts de la meva generació

0: passa al centre. I aquesta relació és la que molts de la meva generació tenim amb el centre. O quan començaves a sortir amb els teus amics, pues el primer que se t'acudia és baixar al centre de la ciutat.
1: Que és on hi ha el xup-xup i
0: exacte,
1: allà trobarem les coses. Que no sé si això, quan eres un nano i anaves a casa dels avis, et vas trobar algun personatge mític de la Rambla o canya...
0: El que passa és que amb els records, la nostàlgia té una cosa que no saps si són records induïts o són records de veritat. Jo, per exemple, recordo el xèrif de la Rambla, però no sé si realment el vaig veure alguna vegada. El xèrif de la Rambla era un senyor que anava vestit de xèrif, de cowboy, i baixava per la Rambla i de tant en tant es parava davant d'una altra persona i el retava a un duelo, a treure la pistola. I això, que era un element molt ramblero i molt... No sé si el recordo de veritat o no, però jo el recordo, com si l'hagués vist. O havia també... havien unes persones que el que tenien eren com unes gàbies amb ocellets, que el que feien aquests ocellets era treure el que era el teu futur. Llavors sortien de la gàbia, agafaven un tros de paper i és el que deia el teu futur. I això també ho recordo.
1: Això és ramblisme en vena, eh?
0: Sí, o les fotògrafes que estaven a la part de baix de la Rambla, que feien retrats, i tot això són coses de personatges que havien a la Rambla i que ja no hi són.
1: Que, per cert, suposo que hi ha molta gent que ara diu que la Rambla està més perillosa que mai. No sé si aquesta gent o no recorda o no ha vist la Rambla dels 80, quan entra la droga.
0: Clar.
1: Perquè allò era el Bronx.
0: Sí, sí. És el que dèiem de la nostàlgia. La nostàlgia ens enganya. La nostàlgia ens quedem amb tot el bo o amb tot el que ens agradava, en aquest cas d'un espai, com és la Rambla. I recordem la Rambla que em portaven els meus avis i era fantàstic i de més, però a la vegada és aquesta Rambla que realment era perillosa i on la prostitució ocupava edificis sencers. Era una Rambla que no era ni millor ni pitjor que l'ara, era la que tenien en aquell moment, i la que tenim ara tampoc és millor ni pitjor, és la que tenim. I el que a mi m'agradaria és que tothom la gaudís gaudint del que tenim ara, que és aquesta Rambla que amb el que hi ha avui mateix. O sigui, ara si vas a la Rambla trobaràs unes coses que t'agradaran i altres que no. Has de buscar només les que t'agradin i deixar-te portar per aquest exercici de realitat en vez d'un exercici de nostàlgia que només veu aquelles coses bones que t'agradaven, però que no és una visió de conjunt real del que passava a la Rambla, en aquest cas dels anys 80. Ara la Rambla és un espai molt segur. Naturalment, sí que hi ha gent a la que hi ha forters que els agafen la cartera o de més. Però perquè la gent, quan estem de turisme o quan estem passejant, anem més relaxats, ens fixem menys, i això la gent que vol robar ho saben i s'aproviten d'aquesta situació.
1: Es posa cara de turista i,
0: sí,
1: te la veuen.
0: I te la veuen i s'aprofiten. Però no és un espai on passin coses dolentes, al contrari, és un espai molt pacificat, amb molta presència policial, que van passejant per ajudar la gent.
1: Molts d'incògnit, també.
0: També.
1: Si veus algun vestit de rapero de més de 40 anys, doncs potser és un policia. A tu t'han atracat o t'ha passat algú xungo al llarg de la teva vida? No d'ara, a la Rambla?
0: No, mai.
1: Mai, eh?
0: Mai. No. No.
1: I on ubicaries la Rambla que descriuen el Ràdio Futura a la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és la Negra Flor?
0: És aquesta Rambla més canalla, la Rambla de la nit, la Rambla que dels locals nocturns, de la vida nocturna, en aquest cas, que és una Rambla que hem tingut, que seguim tenint i que no sempre ens agrada, però que a la vegada és molt Rambla, és molt ramblera i és molt aquest esperit d'un barri on passen moltes coses bones, però també passen coses dolentes. Però a la vegada una Rambla plena de vida, tant de dia com de nit. La Rambla segurament és un carrer que no dorm mai. I tot i que aquesta vida nocturna a vegades genera inconvenients per veïns i també per la gent que la visita...
1: Viu molta gent a la Rambla mateixa?
0: Viu més gent de la que pensem. Viu més gent de la que moltes vegades s'ha dit. I nosaltres, per exemple, tenim molts veïns, a l'Associació d'Amics de la Rambla, tenim molts veïns implicats perquè volen tenir aquesta visibilitat i volen viure bé. i volen que les incomoditats que a vegades viuen per aquesta vida nocturna, pel soroll que provoca a vegades la gent incidenta,

0: i que volen que d'alguna manera tenir que la gent ho vegi, ho escolti i pues, els recolzin i els acompanyin per tenir evitar aquestes coses dolentes que porta la vida nocturna. Però la vida nocturna porta molt coses bones. O sigui, per sort a la Rambla tenim un club de jazz com el Jamboree, que està a la plaça Real, però...
1: És annexa.
0: És Rambla.
1: Home, i tant.
0: I que és un dels millors clubs, si no el millor club de jazz del món. I si no tinguéssim aquesta vida nocturna intensa, segurament no estaria a la Rambla. Per tant, la vida nocturna té moltes coses bones. I tenim, abans que escoltàvem també a Camarón, tenim el millor tablau de la ciutat, que és el tablau flamenco cordobès, que és un lloc on pots escoltar el millor flamenc que es pot escoltar a Barcelona. És el millor tablau del món de l'any passat. Vull dir, tenim la sort de tenir una oferta cultural imbatible perquè som una zona on passen coses per la nit. Per tant, passen coses dolentes, però que passen coses molt
1: bones. I tant, hi ha motius per treure pit i altres coses que s'han de millorar i m'agrada que no les estiguis negant, perquè per això estem aquí. Ara una mica de la Negra Flor.

0: Què t'han de dir, Xavi, malgrat que l'Associació dels Amics de les Rambles és més antiga que tu, perquè es va fundar el 1960, jo imagino que quan tu eres petit i et deien Xavi, què vols ser de gran? Tu no deies, vull ser el gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla.
1: No.
0: Què deies tu?
1: Bé, a mi m'hagués agradat, quan era petit, m'hagués agradat ser arquitecte. Trobava que era una cosa fascinant dibuixar cases i després fer que es construïssin. Em semblava una cosa brutal i sempre m'ha agradat molt l'art i, per tant, els edificis, l'arquitectura era una de les coses que m'agradava molt. Però això ho vaig abandonar. En seguida vaig veure que no... Que no és el que...
0: Que no, vas veure?
1: No, perquè la part, diguem... I la part més de càlculs i de més em resultava més difícil. I llavors, m'agradava molt la història, vaig voler estudiar història, i és el que vaig fer. Després no serveix per gaire...
0: Història o història de l'art?
1: Història de l'art. Història de l'art, una vegada estudiant història...
0: És una mica arquitectura sense les matemàtiques,
1: exacte.
0: Et queda història de l'art.
1: És com ser crític de música en vez de músic, una mica. I ja que no podia ser músic, vaig ser crític de música, en aquest cas. O vaig estudiar història de l'art. I després el que et deia, serveix de poc si no et vols dedicar a ser...
0: Tu estudies història de l'art amb alguna aspiració concreta, una mica...
1: No.
0: No sé molt bé què fer, tiro per aquí, que això m'agrada.
1: Tiro pel que m'agrada. I després és quan ja estic estudiant i veig que s'apropa el moment de buscar una sortida laboral, veig que no hi ha gaires. I a mi m'agradava molt també la ràdio. I llavors estudio paral·lelament imatge i so, perquè en aquell moment no hi havia una carrera, havia periodisme, però no havia una carrera tècnica com hi ha ara, i estudio imatge i so, que era una FP, i ho faig paral·lelament. I llavors, quan acabo la universitat, també havia acabat la FP d'imatge i so, i és a el que em vaig començar a dedicar, perquè al final no vaig treballar amb ràdio, que és el que m'hagués encantat, i el que vaig fer va ser treballar en televisió.
0: Una mica de ràdio sí que vas fer, no?
1: Sí, però això amb amics. Això...
0: Ah, ràdio... Bueno, ara faries un podcast.
1: Exacte, però nosaltres vam muntar amb uns amics, vam muntar una ràdio lliure al Guinardó i vam estar uns anys fent ràdio lliure amb un emissor totalment pirata i passant-ho molt bé.
0: Bé, la prehistòria del podcast, el que
1: exacte.
0: Dèiem. I va ser en aquesta època fent ràdio pirata, quan el Xavi Massip es va enamorar del Donosti Sound, un esclat de grups de música de Sant Sebastià que va tenir lloc a principis dels 90, i entre aquests grups hi havia Le Mans, La Bona Vida o Family.

0: Viaje a los sueños polares de Family sonant al llapis de memòria del Xavi Massip, que, com dèiem, és o era un gran seguidor del Donosti Sound, un fenomen, Xavi, que està caput ja, perquè pel que he vist, tots els grups que el conformaven, sí, cap està en actiu.
1: Cap està en actiu, però...
0: Tu els continues escoltant?
1: Continuo escoltant els discs antics, perquè, per exemple, aquest de Family és un disc fantàstic. Només van treure aquest disc. A més, Family és una cosa molt estranya, perquè s'ha convertit en un disc de culte dintre del pop espanyol, però només van treure aquest disc i bé, és una llàstima, perquè és un disc que estaria entre els meus favorits de tota la història del pop espanyol, no? I bé, la resta de grups han anat desapareixent, perquè a més tots tenen una edat, i el que passa és que alguns continuen tocant amb altres bandes i alguns els continuo seguint. I de fet, aquest any nosaltres sempre intentem fer, dintre la Festa Major de la Rambla, fem uns petits concerts que al final ho fem al Teatrino del Conservatori del Liceu, que és un lloc fantàstic, que està a sobre del Liceu, a sobre del cercle del Liceu, i que pertany al Conservatori. Ara ja el fan servir per fer exàmens i demés, i és un petit teatre per 120 persones, amb cadires de fusta, amb totes les parets de fusta, és molt maco. I allà fem un concert cada any. I aquest any vaig aconseguir portar Amateur, que és és el que queda d'un dels grups d'aquella època, que era La Bona Vida. I bé, va ser un concert molt especial, perquè a banda de que el lloc és molt xulo i els concerts que fem funcionen molt bé, perquè són en silenci absolut, la gent molt atenta, i la gent ho gaudeix molt perquè l'espai és maco, però a més el concert està fet amb molt de carinyo. Bé, vull tornar a escoltar a un grup que t'ha acompanyat tota la vida, pues això...
0: Home, dona gustet.
1: Sí, sí, sí.
0: Que parlant d'escoltar, Xavi, m'ha dit un ocellet que ets un gran escoltador, i això t'ha anat genial per fer la teva feina de gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla, i de fet m'han dit textualment: el Xavi això no t'ho dirà, però és una persona molt valorada i molt estimada tant pels veïns com pels comerços i també per les institucions. Carai, Xavi, què els hi dones a tothom?
1: No ho sé. No.
0: S'està posant una mica vermell,
1: sí,
0: ara.
1: Sí, sí. Sí, perquè no, el que faig és fer la meva feina. Jo el que intento sempre és pensar en tot això. Pensar en els veïns, pensar en els comerciants, pensar en les institucions i pensar en la Rambla. I el que intento és que tothom estigui el millor possible, i que si tenen un problema solucioni el més aviat possible i satisfactòriament per aquella persona o per aquell comerç que té un problema, i si puc ajudar amb algú, a mi m'encanta.
0: Allà estàs sempre, tu?
1: Jo estic sempre, sí. I ara que per desgràcia, per sort o per desgràcia, però una mica per desgràcia, estem connectats les 24 hores del dia, ara és constantment que si veus una notícia, si veus, en seguida penses en quines externalitats tindrà aquesta notícia o quines afectacions tindrà pels veïns, i llavors en seguida et poses en contacte amb ells per veure si ha passat alguna cosa, si estan afectats d'alguna manera, i això vol dir que constantment o estàs mirant les xarxes i sempre acabes monitoritzant coses que passen i que et fan pensar en la feina. És el bo i el dolent, a la vegada.
0: I a més crec que tens l'Observatori i la Rambla, es diu?
1: Sí, tenim un observatori. Jo no, tenim,
0: bueno, teniu
1: l'associació, sí. Tenim un observatori...
0: Que és un big data, no?, que us ajuda a desmuntar tòpics, prejudicis, també sí, a confirmar-los, a prendre decisions...
1: Sí, el que tenim... aquest observatori està dintre d'un projecte que es diu La Rambla, un nou model de turisme urbà. El que volem és canviar el model de turisme que tenim per fer-lo més amable, tant per la gent que ens visita com per la gent que viu a la ciutat i per la gent que viu a la Rambla, sobretot. O sigui, al final el que volem és que l'objecte de souvenir que es ven a Barcelona representi realment a Barcelona. Volem que els locals tinguin aquest mix comercial que abans parlàvem.
0: Clar, i això amb dades no és més fàcil de...
1: Amb dades és molt més fàcil, i sobretot ens ajuden també a veure la situació que tenim. I dintre de la situació que tenim, on només són percepcions, perquè a vegades dius, mira, la percepció és que tenim un problema amb que estan desapareixent les parades de flors. I dius, no, anem amb les dates. Tenim... Sí que és veritat, eh? Estan, no estan desapareixent, però sí que han, cada vegada tenim menys.
0: Les dades diuen que sí.
1: Tenim menys. Però ens permet, amb les dades, al final, el que ens permet és mesurar la situació que tenim i veure com on hem d'incidir o on hem de demanar a l'Ajuntament, perquè moltes coses no les podem fer nosaltres, però sí que li podem demanar a l'Ajuntament que les faci per millorar aquesta situació o aquestes coses que ens estan dient les dades. I, per tant, és molt interessant tenir aquestes dades, diguem, absolutes, però també les dades de percepció. O sigui, al final el que fem és també anàlisis de reputacionals. El que diu la gent a les xarxes, com veuen la Rambla i els locals de la Rambla i els atractius de la Rambla. I això ens permet també millorar o implementar accions que ens ajudin a millorar.
0: Ara et podria preguntar què diu l'observatori de què tal és això de tenir gos a la Rambla, però t'ho pregunto... Bueno, no, els teus gossos poc toquen la Rambla, no? Ells són d'Hospitalet.
1: Sí, sí, però...
0: Te'ls emportes, també, a treballar?
1: Sí. No. No, a treballar no, perquè al final...
0: A ramblejar?
1: A ramblejar, sí. A ramblejar segur, perquè és el que et deia. El meu temps d'oci, quan dic que jo visc a la Rambla, el meu temps d'oci, la majoria passa a la Rambla, perquè acabes anant al teatre, acabes anant a veure una exposició, acabes... Clar, t'assabentes de tot el que fan i dius, ostres, aquesta obra de teatre que fan ara al Poliorama o que fan al Romea, la vull anar a veure.
0: Però ara aquí no pots amb els gossos.
1: No, no, no, però a lo millor hi ha algun acte que sí que vols passar-te per veure com està anant i de més, i aquell dia sí que baixes amb la gossa, en aquest cas.
0: Quants en tens? Pensant que tens dos?
1: No, no, vaig tenir un.
0: Ah, i ara tens un altre.
1: I ara en tinc un altre, sí, sí.
0: Que ara acabarem amb una cançó dedicada a ell, però clar, estem a punt d'acabar i ja m'imagino que ara és un tema que no et deu agradar, però jo t'ho he de preguntar com vas viure com a gerent de l'Associació d'Amics de la Rambla l'atemptat del 17 d'agost del 2017, que suposo que va ser el moment més...
1: Més dur.
0: La teva trajectòria dintre de l'associació.
1: Sí, el moment més dur perquè, bueno, molta por, molta... Bueno, la sensació... Jo m'emociono, encara, quan parlo. I jo, no, per sort, no hi era, a la Rambla, en aquell moment. I recordo que em va arribar l'avís per un comerciant que em va trucar i em va dir, escolta, està passant això? No sabíem ben bé què passava. I el primer començar a trucar a tots els telèfons que tenia, de veïns, a la Carolina, la florista, la vaig trucar. Escolta, esteu tots bé? Molta preocupació i després això es va allargar durant molts dies. Jo, la sensació més dura que he tingut a la Rambla, primer va ser aquest, el xoc de... Hi ha hagut un atemptat i, ostres, anem a veure que tothom estigui bé. Però després és quan jo arribo el dia següent a la Rambla i em trobo un silenci absolut. O sigui, la Rambla, que sempre és brugit, que sempre és soroll, la cosa que més em va impressionar i que encara avui, quan penso, dius, ostres, que dur, és aquest silenci que havia a la Rambla. La gent parlava baixet, i això és el que més em va apretar el cor, perquè era com si ens l'haguessin pres, la Rambla, en aquell moment. Després vaig estar durant la pandèmia, que també hi havia silenci, però era un silenci diferent. No era aquest silenci de tenir el cor apretat i no poder respirar a fons. Això va ser el moment més dur. I ens va durar molt i ens va ajudar molt tota la gent de Barcelona. El recolzament de la gent de Barcelona que baixava la Rambla només per deixar unes flors o per acompanyar-nos senzillament i presentar el respecte. I aquest caliu que ens van transmetre i que és el que ens va ajudar a tirar endavant i tornar a obrir les botigues, els que tenien que obrir botigues, i tornar a passejar, i tornar a ramblejar, però... Va ser un procés lent i va haver gent que li va costar molt i va haver gent que va aprofitar per plegar, per exemple, una florista va aprofitar per plegar i ja no va tornar a treballar a la Rambla, perquè va ser un moment molt dur per tots.
0: Que l'any que ve es compliran 10 anys de l'atemptat, imagino que hi haurà homenatge, alguna cosa... Deveu estar començant a...
1: L'homenatge es segueix fent cada any.
0: Sí.
1: perquè les víctimes ho volen. I al principi, o sigui, el que hem de respectar és que les víctimes es sentin acompanyades. I, per tant, mentre elles necessitin aquest homenatge, es seguirà fent, i sobretot de la manera i amb les característiques que ells necessitin per sentir-se recolzat i per sentir-se amb aquest caliu que l'homenatge li es vol transmetre. Tenim un homenatge físic que és un monument que seguirà estant després de les obres, o sigui, ara l'han retirat, però es tornarà a col·locar, que està precisament a la Rambla de les Flors. I bé, aquest homenatge està sempre, però a banda hi ha aquest acte d'homenatge que es va repetint cada any i que és el moment en què ens trobem amb les víctimes i podem donar-los, doncs, això, una abraçada o un aplaudiment que poc més podem fer. Mm. I bé, és un acte que mentre ells ho necessitin s'ha de seguir fent.
0: I em sap greu acabar de baixar una, Xavi, però clar, ho havíem de parlar tot perquè la Rambla és història viva i això forma part de la història de la Rambla. Et sembla si acabem amb Lucy in the Sky with Diamonds dels Beatles? Et sembla un bon final?
1: Em sembla un final perquè teníem que posar Beatles. Beatles és un de les meves grups favorits. I llavors els nostres gossos, les nostres gosses, perquè sempre han sigut gosses, sempre han tingut nom de cançó. I en aquest cas li vam posar...
0: Es diu Lucy.
1: I
0: l'anterior com es deia?
1: Cas, per una cançó d'un grup que es deia Mas Birres, també un grup espanyol, que es deia Cas, la xica més guapa de la ciutat, i bé, les nostres gosses sempre tenen nom de cançó.
0: Ara pensant que no vas a dir Penny Lane, o qui sap. Xavi Massip, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: I moltes gràcies.
0: Doncs vinga, tothom cap a la Rambla, a passar molt bona tarda, i us deixo ja que comença la ventana. Una abraçada, us quedeu amb els millors, amb els Beatles.

0: beso al aire.
1: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
2: L'obertura de noves farmàcies es regirà per una ràtio de 2.350 habitants per establiment. Bona tarda, obrim el balcó.
3: El balcó Andorra, amb Bernal Sanllehí i Carles Rossell.
2: Aquesta és una de les principals novetats que introdueix la llei d'ordenació farmacèutica que han presentat la ministra de Salut, Helena Mas, i la cap de Recursos Sanitaris, un text. Es tracta de la modificació d'un text, volem dir, que actualitza una normativa, Carles, de l'any 1977.
4: Què tal, Arnal? Doncs sí, segons aquest text, Escaldes en Gordany i Andorra la Vella, les dues parròquies centrals, ja complirien amb el ràtio de farmàcies, però per contra, altres parròquies com Encamp, Ordinola, Massana, encara podien fer-ne més.
2: Al balcó d'avui, dijous 21 de maig, us explicarem que Salut està treballant per rebaixar l'edat per participar en els cribatges del càncer de mama. Ho fa a partir de les recomanacions internacionals, ho ha explicat la mateixa ministra de Salut, Helena Mas.
4: En clau de successos, detinguda una treballadora sospitosa d'apropiar-se, sí, de robar gairebé 1.000 euros en efectiu. Els agents de policia han arrestat aquesta dona a Escaldes en Gordany, acusada d'haver comès un delicte contra la funció pública i un altre contra la seguretat en el tràfic jurídic.
2: I Afers Socials va atendre 314 menors l'any passat. Així consta en l'informe de protecció a la infància, que indica que van intervenir en 28 casos menys que el 2024, per tant, un 8% menys.
4: I anirem fins a Ordino, perquè aquesta tarda hi ha hagut Consell de Comú i hi ha hagut debat per defensar les competències comunals en matèria d'urbanisme, i és que majoria i oposició finalment s'han posat d'acord per reivindicar els poders en aquesta matèria.
2: I en esports, Carles, Mònica Dòria defineix els seus objectius de temporada.
4: Sí, i a més del Mundial d'Oklahoma, la classificació olímpica marcarà el curs d'enguany, perquè els criteris per anar a Los Angeles han canviat, i ho explicarem en el temps dels esports, tot i que Mònica Dòria veu molts avantatges respecte a aquest canvi del sistema de la classificació olímpica.
2: Tot això ho repassarem des d'ara fins a les 7:40. Obrim el balcó.

0: L'obertura de noves farmàcies es regirà per una ràtio de 2.350 habitants per establiment. Aquesta és una de les principals novetats que introdueix la llei d'ordenació farmacèutica que han presentat la ministra de Salut, Helena Mas, i la cap d'àrea de recursos sanitaris, Carme Pallarès. Es tracta d'un text que actualitza una normativa de l'any 1977 i que introdueix un model més modern, equitatiu i alineat amb els estàndards europeus. A més, servirà per fer una planificació territorial dels establiments, enfortirà el paper del farmacèutic i garantirà l'accés als medicaments de forma més equilibrada, Carles, a tota la població.
1: La ministra ha explicat que hi ha 57 farmàcies a Andorra, la majoria de les quals estan a la Vall Central, i que la llei diu que establirà un criteri poblacional de 2.350 habitants per a cadascuna, amb una distància mínima entre elles de 60 metres. Això sí, amb algunes excepcions per assegurar l'accés als medicaments a zones amb menor cobertura.
2: És l'optimització de la distribució territorial de les farmàcies. I això què vol dir? Vol dir que hem d'evitar, doncs, que hi hagi zones massificades o zones sense cobertura. Hem de promoure aquesta distribució equitativa de la farmàcia, perquè això el que farà és fomentar que hi hagi unes condicions adequades del funcionament del servei.
1: Segons aquestes directrius, Escaldes d'Engordany o Andorra la Vella ja tindrien el volum adequat de farmàcies, excepte en algunes zones residencials. Però, per contra, al poble d'Encamp, a Ordino o a la Massana, encara podria haver-n'hi alguna més. La llei d'ordenació farmacèutica presenta un règim sancionador amb multes que van dels 300 euros fins als 20.000 segons el grau en el qual estigui tipificada, i fins i tot podria implicar el tancament del negoci. Per altra banda, regula la venda de medicaments en línia exclusivament per a aquells que no necessitin recepta. Estableix que els locals han de tenir un mínim de 70 metres quadrats o 90 si inclou un laboratori per a preparar fórmules magistrals, i estipula les activitats complementàries que poden tenir, com ara les d'òptica, dietètica o parafarmàcia.
0: Són les 7 i 25 minuts. Moment per conèixer la previsió meteorològica.
3: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Jordi Carbó, molt bona tarda.
4: Bona tarda. Avui hem assolit les temperatures més altes del que portem d'any, fregant els 29 graus al sud del país, 28 a Andorra Vella. A aquesta hora encara estem al voltant dels 25 graus al centre i sud del país, al fons de les valls. I el temps que ha fet avui s'ha de repetir de manera molt similar tots els dies que resten d'aquesta setmana. De sols petites variacions en la temperatura, però pròpies ja de temps plenament estiuenc. Demà al matí, Andorra la Vella, una mínima al voltant dels 12-13 graus, la màxima de nou al voltant dels 28. Sol tot el dia, durant la tarda, una mica de vent.
5: Estrès, reacció física i emocional a situacions complicades. Sabies que l'estrès pot acabar desenvolupant una malaltia greu? Descobreix la nostra assegurança de vida amb malalties greus incloses. I ara aprofita el 15% de descompte. Si no et dona la vida, assegura-la. L'estrès forma part del dia a dia. Si vols saber-ne més, informa-te'n a segur.com o trucant al 876-555.
6: Sempre al teu costat.
7: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
8: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
9: En banc et presenta un dipòsit al 3% anual a 3 anys. Dit d'una altra manera, ara és el millor moment d'invertir en un dipòsit amb la rendibilitat més alta. Una inversió senzilla amb la seguretat i confiança d'en banc. I per si necessites els teus diners abans, cancel·lació disponible en qualsevol moment amb 1,5% TAE, si és abans del venciment. Recorda, dipòsit al 3% anual a 3 anys. En banc. Seguretat. rendibilitat, confiança.
10: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.
11: Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els Andorra Shopping Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 25% de tota la teva compra. Només aquesta setmana en productes seleccionats. Troba'ns a Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
12: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant, la banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
13: El Comú d'Escaldes Engordany presenta les conferències 360 graus, reptes de futur de la nostra societat. Un cicle obert a la ciutadania per compartir experiències i generar pensament crític amb professionals destacats i amb la moderació de Sergi Mas. Dijous 28 de maig a les 7 de la tarda a la Biblioteca Comunal coneixerem els beneficis d'una vida saludable gràcies a l'esport. Accés gratuït.

0: Són les 7 i 30 minuts. Salut rebaixarà l'edat per participar en els cribatges del càncer de mama a partir de les recomanacions internacionals. El ministeri que lidera Elena Mas està treballant en aquesta mesura que ja han aplicat altres països, com ara Espanya, que ha ampliat les proves a les dones d'entre 45 i 74 anys. Implicaria, per tant, rebaixar 5 anys l'edat mínima a partir de la qual s'oferireixen les mamografies gratuïtes. Mas ho ha desvinculat totalment del fet que el país veí ho estigui aplicant, però sí que admet que és una política que impulsa les organitzacions internacionals competents a les quals, diu, li volen donar resposta. Cal recordar que el programa de detecció precoç del càncer de mama dona l'opció a totes les dones residents entre 50 i 74 anys a fer-se una mamografia gratuïta cada 2 anys. I ha estat detinguda una treballadora sospitosa, Carles, d'apropiar-se gairebé 1.000 euros en efectiu.
1: Ho explicàvem abans, agents del cos de policia han arrestat a Escales d'Engordany una dona de 47 anys a qui acusen d'haver comès un delicte contra la funció pública i un altre contra la seguretat en el tràfic jurídic. Tal com detalla el balanç, la interessada era investigada des de l'abril quan van constatar algunes irregularitats en la gestió de la caixa del seu lloc de treball. Així s'hauria apropiat de més de 900 euros en diversos cobraments en efectiu. En algun cas va emetre un rebut i posteriorment va anul·lar el cobrament, mentre que en altres no va donar-ne cap, sinó que directament s'hauria quedat els diners. La investigació policial continua oberta, tot i que la detinguda ha passat a disposició judicial. Per altra banda, han arrestat un conductor de 66 anys que va donar una taxa d'alcoholèmia d'un 87 i que va provocar un accident amb danys materials a la Massana.
0: Canviant de qüestió, perquè el sindicat de l'habitatge ha reclamat un compromís als grups de la majoria per introduir garanties efectives que mantinguin la protecció dels llogaters. Representants de les dues parts es van reunir ahir a la tarda en una trobada que es va produir amb total normalitat, però que evidenciava que mantenen posicions molt allunyades. Els grups de la majoria insistien que la llei de descongelació dels lloguers és una norma de mediació i d'equilibri. Des del sindicat l'entenen, per contra, com una porta oberta a la inseguretat residencial, a les pujades abusives i a les expulsions silencioses. Per aquest motiu, els van demanar explícitament que la fessin més garantista o almenys que es comprometessin per escrit i signant que implementarien noves accions que protegeixen els llogaters en futures lleis o bé en les modificacions d'altres que ja estiguin en vigor. Afers Socials, Carles, va atendre 314 menors el 2025.
1: Així consta, es desprèn de l'informe sobre la protecció a la infància, que indica que l'any passat van intervenir en 28 casos menys que el 2024, una xifra que és un 8% inferior a aleshores quan havien estat 342. A més, corresponen a 233 famílies que representen un 5% menys. Malgrat que les dades van a la baixa respecte al 2024, cal reconèixer que continuen sent de les més altes d'una sèrie històrica que remunta a 20 anys enrere. Els resultats afecten a totes les franges d'edat i numèricament destaca la dels 11 als 15 anys perquè representa 13 casos menys. La segueix la dels 4 als 11 amb 9 menys.

0: La segueix la dels 4 als 11 amb 9 menys i la de 16 a 18 amb 6 casos menys. Els menors de 3 anys es mantenen amb els 34 casos del 2020 i de l'any passat, sí, i és la xifra més alta de sempre. Quan al tipus de situació detectada que obliga a fer la intervenció, cal ressaltar que baixen tots, especialment per incapacitat parental, per negligència en la cura i l'atenció o per conflictes greus entre progenitors. Per contra, augmenten en 4 els adolescents en risc i en 3 els de violència domèstica.
1: I l'executiu pagarà 275.000 euros per comprar el terreny adjacent a la presó que servirà per ampliar les instal·lacions. El Consell de Ministres aprovava ahir el projecte de llei de crèdit extraordinari que servirà per adquirir aquesta parcel·la de 1.800 metres quadrats que permetrà ampliar els espais del centre penitenciari. D'aquesta manera, l'executiu i la propietat han tancat un preu de 275.000 euros, dels quals 260.000 seran per comprar el terreny, 15.000 per comptabilitzar els impostos. Cal recordar que la voluntat és tancar aquesta operació, millorar l'entorn per al treball multidisciplinari amb departaments d'infermeria, psicologia i psiquiatria. Carles, saltem de qüestió, anem ara a Ordino, perquè hi ha un front comú a la parròquia per defensar les competències comunals en matèria d'urbanisme.
0: Majoria i oposició s'han posat d'acord per reivindicar els poders que els atorga la Constitució en aquesta matèria i que també recull la Llei del Territori, un text que el conseller de Perordino, Enric Dolça, ha recordat que ell mateix va votar. Així han respost a la proposta que va formular l'Associació de Propietaris de Terres perquè la reforma de la Llei del Sòl centralitzi les atribucions d'urbanisme en favor del govern. En aquest sentit, la cònsol major Maria del Mar Coma troba contradictori que l'APTA apeli constantment als drets que els garanteix la Constitució, però que, en aquest cas, opini tot el contrari.
2: I, evidentment, de la mateixa manera que l'Associació de Propietaris reclame aquell article 100 sobre el dret a la propietat, que reclame tan fortament que suposadament no s'està respectant, ara no entenc com és que es posen a discutir d'algo que recull la Constitució, que són les competències del comú i que és la competència que pertany, i aquesta competència pertany a la competència d'urbanisme, pertany al comú. Llavors, per unes coses sí que volem respectar la Constitució, volem que respecti la Constitució, i per d'altres no. Bueno, és una mica contradictori.
0: En relació al creixement urbanístic, ha defensat la necessitat de trobar un equilibri entre la imposició de límits i el manteniment de la salut econòmica del Principat.
1: I abans de passar als esports, us explicarem que Escaldes aspira a formar part de l'Associació Europea de Viles Històriques Termals. El Comú ha presentat candidatura per ser parròquia d'aquesta xarxa vinculada al Consell d'Europa, amb l'objectiu de promocionar turísticament i el relat patrimonial d'aquest bé natural.
3: Els esports, patrocinats per Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.
1: La classificació olímpica, Carles, marca la temporada de Mònica Doria.
0: Els criteris per anar a Los Angeles han canviat. El bitllet olímpic no es decidirà en una sola competició, tal com passava fins ara, que s'aconseguia a partir dels resultats del Mundial previ als Jocs, sinó que s'establirà al llarg de 9 proves puntuables entre aquesta temporada i la següent. És la gran novetat pel que fa a canoa i caiac, i és que enguany les Copes del Món de la Seu i París, del mes de setembre, entraran dins d'aquest nou sistema, a més de la cita mundialista del juliol d'Oklahoma. Aquesta primera fase de classificació s'allargarà, atenció, fins al 27 amb el Mundial que s'organitzarà a la Seu. I l'última prova del calendari a Montgomery, als Estats Units. Per tant, haurà d'esperar Mònica Doria a la tardor de l'any vinent per saber si obté la plaça olímpica, ja que només comptaran els 5 millors resultats. Com Andorra només tindrà una representant, li val amb classificar-se en qualsevol de les tres disciplines. Segons Doria, un altre dels avantatges és que no tindrà la pressió de jugar-se la classificació a una sola carta.
4: Com a esportista et dona una mica més de tranquil·litat en el fet que es compte tot el teu rendiment durant un any i mig i no només en una competició, cosa que realment posa molta pressió en una sola competició, amb una sola màniga, que moltes vegades no té per què representar el rendiment de l'atleta. Sé que si rendeixo al meu nivell durant aquest temps, estaré en aquests noms. Llavors, a mi em dona una mica més de calma, però és cert que també ja et comences a preparar per aquests Jocs 2028 a dia d'avui.
0: Una vegada reparteixin les primeres places, les restants sortiran de l'Europeu del 2028 i d'un torneig preolímpic que s'organitzarà uns mesos abans dels Jocs. Tal com ja va avançar aquesta

0: A la palista competirà en dues proves de la Copa del Món abans de marxar a Oklahoma. S'estrenarà el primer cap de setmana de juny a Praga, la República Txeca, i la següent setmana viatjarà a Augsburg, Alemanya. Però aquest any també tindrà una competició important a finals de setembre, que serà l'europeu a Irbea, a Itàlia, per intentar repetir l'or de l'any passat que va aconseguir a París. I ràpidament aquest diumenge es farà el Campionat d'Andorra de Gimnàstica Rítmica. S'ha presentat amb la col·laboració aquesta tarda d'AdBank.
1: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som Financera d'Assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei, i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'Assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te.

0: Bona nit. L'obertura de noves farmàcies es regirà per una ràtio de 2.350 habitants per establiment. Aquesta és una de les principals novetats que introdueix la llei d'ordenació farmacèutica que han presentat la ministra de Salut, Elena Mas, i la cap d'àrea de recursos sanitaris, Carme Pallarès. Es tracta d'un text que actualitza una normativa del 1977 i que introdueix un model més modern, equitatiu i alineat amb els estàndards europeus. A més, servirà per fer una planificació territorial dels establiments, enfortirà el paper del farmacèutic i garantirà l'accés als medicaments de forma més equilibrada a tota la població. La ministra ha explicat que hi ha 57 farmàcies a Andorra, la majoria de les quals estan a la Vall Central, i que la llei establirà un criteri poblacional de 2.350 habitants per a cadascuna, amb una distància mínima entre elles de 60 metres. Això sí, amb algunes excepcions per assegurar l'accés als medicaments a zones amb menor cobertura.
1: És l'optimització de la distribució territorial de les farmàcies. I això què vol dir? Vol dir que hem d'evitar, doncs, que hi hagi zones massificades o zones sense cobertura. Hem de promoure aquesta distribució equitativa de la farmàcia, perquè això el que farà és fomentar que hi hagi unes condicions adequades del funcionament del servei.
0: Segons aquestes directrius, Escaldes d'Engordany, Andorra la Vella ja tindrien el volum adequat de farmàcies, excepte en algunes zones residencials, però per contra, al Poble d'Encamp, a Ordino o a la Massana encara podria haver-n'hi alguna més. I tema també de salut. Atenció, perquè el Ministeri rebaixarà l'edat per participar en el cribatge del càncer de mama a partir de les recomanacions internacionals. El Ministeri de Salut, que lidera Elena Mas, està treballant en aquesta mesura que ja han aplicat altres països, com ara Espanya, que ha ampliat les proves a les dones d'entre els 45 i els 74 anys. Implicaria, per tant, rebaixar 5 anys l'edat mínima a partir de la qual s'ofereixen les mamografies gratuïtes. Mas ho ha desvinculat totalment del fet que el país veí ja ho estigui aplicant, però sí que admet que és una política que impulsen les organitzacions internacionals competents a les quals li volen donar resposta. Successos. Detinguda una treballadora sospitosa d'apropiar-se de gairebé 1.000 euros en efectiu. Agents del cos de policia han arrestat a Escaldes d'Engordany una dona de 47 anys, ja que acusen d'haver comès un delicte contra la funció pública i un altre contra la seguretat en el tràfic jurídic. Tal com detalla el balanç, la interessada era investigada des de l'abril, quan van constatar algunes irregularitats en la gestió de la caixa del seu lloc de treball. Així, s'hauria apropiat de més de 900 euros en diversos cobraments en efectiu. En algun cas va emetre un rebut i posteriorment va anul·lar el cobrament, mentre que en altres no va donar-ne cap, sinó que directament s'hauria quedat els diners. La investigació policial continua oberta i, tot i que la detinguda ja ha passat a disposició judicial. Front Comú a Ordino per defensar les competències comunals en matèria d'urbanisme. Majoria i oposició s'han posat d'acord per reivindicar els poders que els atorga la Constitució en aquesta matèria i que també recull la llei del territori, un text que el conseller de Per Ordino, Enric Dolça, ha recordat que ell mateix va votar. Així, en resposta a la proposta que va formular l'Associació de Propietaris de Terres perquè la reforma de la llei del sòl centralitzi les atribucions d'urbanisme en favor del govern. En aquest sentit, la cònsol major Maria del Mar Coma troba contradictori que l'APTA apel·li constantment als drets que els garanteix la Constitució, però que en aquest cas opini tot el contrari.
2: I, evidentment, de la mateixa manera que l'Associació de Propietaris reclame aquell article 100 sobre el dret a la propietat, que reclame tan fortament que suposadament no s'està respectant, ara no entenc com és que es posen a discutir d'algo que recull la Constitució, que són...
0: I als esports, la classificació olímpica marcarà la temporada de Mònica Doria. Els criteris per anar a Los Angeles han canviat. El bitllet olímpic no es decidirà en una sola competició, tal com pensava fins ara, sinó que s'establirà al llarg de 9 proves puntuables en aquesta temporada i la següent. Enguany, les Copes del Món de la Seu i París del setembre entraran dins del nou sistema, a més de la cita mundialista d'Oklahoma. Aquesta primera fase de classificació s'allargarà fins al 2027 i per tant, Mònica Doria haurà d'esperar a la tardor de l'any vinent per saber si obté la plaça olímpica, ja que només comptaran els 5 millors resultats d'aquestes 9 proves. Com Andorra només tindrà una representant, li val amb classificar-se en qualsevol de les 3 disciplines. Segons Doria, un altre dels avantatges és que no tindrà la pressió de jugar-se la classificació a una sola carta.
3: Com a esportista et dona una mica més de tranquil·litat en el fet que es compte tot el teu rendiment durant un any i mig i no només en una competició, cosa que realment posa molta pressió en una sola competició, amb una sola màniga, que moltes vegades no té per què representar el rendiment de l'atleta.
0: Una vegada reparteixin les primeres places, les restants sortiran de l'Europeu del 2028 i un torneig preolímpic que s'organitzarà uns mesos abans dels Jocs. Tal com va avançar aquesta casa, la palista competirà en dues proves de la Copa del Món abans de marxar a Oklahoma, República Txeca i Alemanya, i a finals de setembre defensarà el títol de campiona d'Europa aconseguit l'any passat a París.
4: El Real Madrid, que su voluntad es concurrir como candidato a las elecciones que se han convocado. Dice en su escrito que reúne los requisitos que exigen los estatutos del Real Madrid y que antes del sábado presentará la composición de su junta directiva y los avales bancarios para ser candidato. Dice Riquelme que su proyecto ilusionante va a estar centrado en poner a los socios del Real Madrid como protagonistas y como únicos dueños del club. Es un anuncio que indica que va en serio. Y el sábado será el paso definitivo, presentar la documentación y que ésta sea aceptada y validada por la Junta Electoral. Si eso es así, el domingo 7 de junio, los socios del Real Madrid elegirán entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme al su nuevo presidente. Algo que no pasa desde hace 20 años. Desde hace 20 años no ha habido rival para Florentino en unas elecciones. Ahora hablamos de Enrique Riquelme y su candidatura en este jueves en el que el fútbol tiene otras noticias que han quedado, por supuesto, a la sombra después de esta. Iago Aspas sigue en el Celta una temporada más. Parejo no seguirá jugando en el Villarreal. Emery, Unai Emery, disfruta y celebra otro triunfo en la competición europea, en la Europa League, el quinto título de Europa League de Emery, increíble. Desde Gran Bretaña llega una buena noticia, y es que hoy era el media day del Arsenal antes de la próxima final de la Copa Europa ante el Paris Saint-Germain, y ahí Mikel Merino ha dicho que está bien y que va a llegar al Mundial sin problemas.
5: Me encuentro bien, me encuentro fuerte, el pie olvidado y físicamente desde luego que mejor cada día. A partir de ahora ya soy uno más del grupo, uno más del equipo, o sea que estoy más que preparado para ayudar al míster en lo que necesite. Y ojalá, porque en un futuro a la selección.
6: ¿Tenía Luis de la Fuente alguna duda con tu estado físico? Verte dando saltos y brincos en la celebración con el resto de compañeros, yo creo que se le disiparon todas las dudas, ¿no?
5: Sí, esa fue, ¿no?, la prueba de fuego. Si aguanta mi pie esos saltos, ya aguanta cualquier cosa, ¿no?
4: Todo el mundo le da en la lista del próximo lunes a este futbolista, a pesar de su lesión. Mikel Merino es de los fijos. Hoy, por cierto, en El Larguero vamos a dar cada uno nuestra lista de los 26 de los miembros del Sanedrín. Hay pocas variaciones, no nos engañemos. Y también es noticia que mañana comienza la Final Four de baloncesto en Grecia. Se juega primero un Olympiacos Fenerbahce y a las 8, mañana a estas horas, estarán jugando ya Valencia y Real Madrid por una plaza en la gran final del baloncesto europeo. Estos son el madridista Campaso y el valencianista Jan Montero.
7: Creo que la experiencia en este momento cuenta mucho. Es un factor importante, no determinante. El hecho también de no jugar con Eddie y Alex es un factor también importante. Creo que si disimulamos bien la baja que tenemos y sumamos la experiencia y el talento que tiene el equipo, creo que cosas buenas pueden pasar.
8: Todo el que aterriza aquí en Atenas para jugar la Final Four tiene que estar ready, ¿no? Yo creo que nosotros, la confianza y la mentalidad que requiere jugar una Final Four, yo creo que la tenemos porque es el trabajo que hacemos día a día.
4: Bueno, pues enseguida estamos en Atenas con la última hora de los dos equipos españoles. Hablaremos de Fórmula 1, que vuelve este fin de semana con el Gran Premio de Canadá. Y más cosas, pero lo primero, como siempre, vuestros mensajes de WhatsApp.
9: Hola, Gallego. Pues nada, recordaros que dijisteis la semana pasada que Florentino iba a decir hoy, bueno, Florentino o quien fuera, o fuere, que iba a decir que Mourinho iba a ser entrenador del Real Madrid. Ojalá no lo sea, pero bueno, vosotros pues aventurasteis a decir que esta semana se iba a decir. Bueno, hoy es miércoles, todavía queda jueves y viernes, pero vamos, yo como que no sé. Y nada, otra cosa, pues nada, que Guardiola ni Champions ni Liga, y creo que nada más, ¿no? ¿Qué decir? Venga, pasar buena noche, agur.
4: Venga, buena noche. Bueno, pues lo de Mourinho se va a retrasar,